0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament de Cubelles apropa les votacions dels pressupostos participatius. Ho ha fet a través d'un punt de suport al mercat setmanal de divendres. Ha instal·lat, com dèiem, aquest divendres al matí aquest punt de votació al mercat per tal de facilitar la participació ciutadana en els pressupostos participatius. Durant la jornada, personal tècnic municipal ha ofert suport als veïns i veïnes interessats a votar, ajudant-los a complementar el procés a través de diverses tauletes electròniques habilitades per l'ocasió. Les votacions a aquests pressupostos participatius es van obrir dilluns després de la revisió tècnica de les propostes presentades i en aquesta fase final la ciutadania pot escollir entre un total de 12 projectes que opten a ser executats amb la partida econòmica destacada en aquest procés de participació ciutadana. L'alcaldessa Rosa Fonoll ha animat a la població a participar en el procés obert fins al 21 de juny.
3: Avui tenim una paradeta aquí al mercat, a l'entrada dels vehicles, i bueno, us animem a participar perquè ja tens fins al 12 de juny. Aquí tenim una parada amb tres tauletes amb totes amb les 12 propostes que hi ha amb opció de votar, i bueno, la participació ha sigut bastant alta, però bueno, volem que encara ho sigui més. I avui és un bon dia, doncs, perquè si no en sabeu, doncs aquí hi ha una noia que ens ensenya a votar i com fer-ho, i és un moment, eh? Avui tenim l'oportunitat de doncs, poder triar el que ens agradaria pel nostre poble, que ara no tenim.
2: Per la seva banda, el regidor de Participació Ciutadana, Arturo Carrillo, ha explicat el funcionament d'aquests pressupostos participatius i el calendari previst, un cop finalitzi el període de votació. En aquest sentit, també ha assenyalat que després del 21 de juny es portarà a terme el recompte dels vots i es donaran a conèixer les propostes guanyadores que seran incorporades a la planificació municipal per la seva futura execució. El regidor també ha remarcat que aquest procés permet que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes els qui decideixin quines actuacions consideren més necessàries per Cubelles, reforçant així la participació directa de la població en la gestió de recursos públics. D'aquesta manera s'adreçava a la població.
4: Que es podrà votar a través de la plataforma 311, que et vincularà amb la web de l'Ajuntament, i és molt important dir que només amb el DNI i la data de naixement podràs accedir a la votació. Recordar que es poden votar fins a 3 propostes màxim, però pots votar una només, 2 o 3, ¿vale? Però màxim 3 i mínim una. I res, estarà obert fins al dia 21 de juny, així que animo a tothom a que pugui participar i decidir on van les inversions de l'Ajuntament en aquests pressupostos participatius. Recordar que són propostes de fins a 75.000 euros les que han passat i que siguin pues, vinculades a la vila o en edificis que siguin titularitat municipal, sobretot, vale? I que l'Ajuntament tingui pues, la competència. No? Hem tingut diverses propostes de via pública, de millora de parcs, també esportives, també culturals. Bueno, hem tingut una mica de tot i crec que val molt la pena que la gent voti i que decideixi on s'inverteixen aquests 300.000 euros que enguany tenim pels pressupostos participatius.
2: Poden participar en la votació dels pressupostos participatius fins al 21 de juny totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles. Cada ciutadà o ciutadana només pot votar una vegada i seleccionar un màxim de 3 propostes.
0: El socorrisme es desplegarà a les platges de Cubelles més enllà del 15 de juny. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha reconegut que el procés de licitació encara no està del tot resolt i que, per tant, l'entrada en funcionament del servei serà uns dies més tard del que tenien previst. Així ho ha explicat en una entrevista al Canal Blau.
5: Ha sigut un any una mica complex perquè se'ns han acabat moltes licitacions i un ha d'actualitzar els preus, ha de posar-se al dia, ha de redactar els nous plecs i posar-ho tot a puesto. I això doncs, té la seva feina, han passat molts anys, l'última licitació feia 6 anys, pel mig han pujat els convenis i tot això s'ha doncs, hagut d'actualitzar. I a part doncs, existeixen els períodes naturals d'al·legacions, etc., que també poden anar retrasant això. Malauradament, jo ho tenia tot preparat per començar el dia 15 i malauradament doncs, haurem d'esperar uns dies més. Estem valorant a veure si podem fer un petit reforç, mentrestant no s'activa el servei de socorrisme, però si tot va bé, ens sembla que ja ho tenim tot lligat.
0: Segons la documentació publicada per l'Ajuntament, el perfil del contractant, l'empresa guanyadora de les dues que han concursat seria Sealand On Offshore Services, que és una empresa amb seu a Tarragona i que hauria fet una oferta d'uns 270.000 euros per al servei per aquest 2026. El contracte, però, també té la possibilitat que es puguin fer fins a 3 pròrrogues més pels pròxims estius. Ara per ara, però, aquest procés de licitació encara no està del tot resolt, per la qual cosa, fins que no s'acabi de resoldre el procediment administratiu, no es podrà desplegar el servei de socorrisme a les platges de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles tornarà a oferir aquest estiu, gràcies al conveni amb el Consell Comarcal del Garraf, un servei gratuït de Cangur, l'espai Concilia, que vol ajudar a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal durant el període de vacances escolars. Aquest servei estarà disponible del 22 de juny al 31 de juliol, en horari de 3 de la tarda a 6 de la tarda, a partir de l'hora en què s'acaben els casals. Va adreçat a famílies que tinguin infants d'entre 3 i 14 anys i l'Espai Concili d'Estiu es durà a terme a les escoles Maricel i Vora del Mar, a més de la sala sociocultural en funció dels dies de la setmana. La sala sociocultural es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres, a l'escola Maricel els dimarts, dimecres i dijous i a l'escola Vora del Mar s'oferirà els dilluns, dimecres i divendres. Pel que fa als dissabtes, durant els mesos d'estiu no hi haurà servei de l'Espai Concilia i el darrer dissabte amb aquest servei serà el 20 de juny. Per poder demanar el servei de l'Espai Concilia, cal fer un registre prèviament al web del Consell Comarcal del Garraf i un cop registrats es pot sol·licitar el servei via correu electrònic o al telèfon comarcal de l'Espai Concilia. Es pot demanar per totes les hores o només per una estona, depenent doncs, de les necessitats de cada família.
6: Torna la festa de la bicicleta a Cubelles amb la 36a edició. Enguany, el gran protagonista sobre rodes serà el pas del Tour de França per al municipi el proper 5 de juliol. Com a avançada d'aquesta històrica cita, la regidoria d'Esports ha programat la 36a festa de la bicicleta per al dissabte 27 de juny, una setmana abans de l'arribada de la ronda francesa. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que la intenció inicial era moure la data de la festa per evitar les hores de més calor, però finalment s'ha optat per fer-la coincidir com a prèvia del Tour. A més, gràcies a aquesta col·laboració, els participants rebran marxandatge oficial del Tour. Com és tradició, també es lliuraran premis a la bicicleta més antiga, al participant més gran, la disfressa més elaborada, entre altres categories originals. Les inscripcions per participar-hi s'obriran el proper 15 de juny. Així ho explicava el mateix regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Qués.
7: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles. No, és un circuit, és un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta. Doncs arribada el moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
6: El preu enguany de la inscripció serà 2 euros, una recaptació que es destinarà íntegrament a una causa social que es donarà a conèixer properament. L'organització, a més, recomana apuntar-se amb antelació per poder fer millor una previsió del material que es repetirà. La jornada mantindrà el seu format habitual i festiu. Es té previst que l'ambientació comenci a partir de les 6 de la tarda al mateix poliesportiu municipal, on es farà la sortida cap al vol de les 7 de la tarda. Al final, un cop enllestit el recorregut, hi haurà l'entrega de premis a les disfresses més original, el sorteig de bicicletes i el repartiment de regals. Pel que fa al recorregut de la pedalada popular, l'organització adaptarà la distància segons la temperatura del dia per garantir la seguretat de tots els participants, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat. Però el recorregut no canviarà massa i passarà bàsicament per la façana marítima, tant per al passeig antic com també per la zona de les Salines, per completar doncs una bona pedalada, que no es tracta d'una competició, sinó d'una festa, i enguany una festa per donar la benvinguda al pas al Tour de França.
8: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: El Ministeri d'Hisenda ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos per un incompliment de la Llei d'Economia Sostenible i no haver remès les línies generals del pressupost. Això va passar entre el desembre del 2025 i el març del 2026. D'altra banda, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més de mitjana en l'últim trimestre del 2025. En aquest cas, si l'Ajuntament acceptés aquest mecanisme proposat per l'Estat, hauria de fer un seguit de passos, com aprovar un pla d'ajust validat pel Ministeri, però aquest mecanisme, segons el govern, doncs, ha d'ajudar financerament els municipis i també doncs, les empreses proveïdores a cobrar. Això, doncs, segons la nota de premsa que va emetre el Ministeri d'Hisenda. En tot cas, fins aquí la informació que ha anat donant el Ministeri d'Hisenda darrerament i el que volem saber també doncs, és la part de l'Ajuntament de Cubelles, com doncs, ha rebut aquestes notícies també l'Ajuntament de Cubelles. Quines són doncs, les explicacions també que ha donat el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem a l'oposició, després d'una junta de portaveus en què es va parlar també d'aquestes dues situacions. Doncs per tot plegat, avui hem convidat a la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, aquí ja doncs, també hem de dir que havíem estat preguntant amb anterioritat sobre aquestes qüestions no? les últimes setmanes i ens havia demanat doncs, primer fer aquesta reunió de la Junta de Portaveus abans de venir a l'emissora, però en tot cas, doncs, un cop s'ha fet aquesta reunió ja la tenim amb nosaltres. Gràcies per atendre'ns. Benvinguda Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda.
5: Bon dia, gràcies Pau.
4: I ens acompanya també l'Alba González, que és la tresorera de l'Ajuntament, per aportar una visió tècnica i saber també doncs, més amb exactitud no? alguns d'aquests conceptes que puguin semblar més tècnics. Alba González, gràcies per atendre'ns, benvinguda.
6: Bon dia, gràcies, Pau.
4: I bé, comencem en tot cas per la de les dues qüestions que hem comentat, per la que ja estaria resolta, no? que era aquest incompliment de l'article 36, no? segons doncs, posa el Ministeri d'Hisenda, ho diu així, no? que en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Cubelles no hauria informat de les línies generals del pressupost durant uns mesos i això doncs, per cridar l'atenció, diguéssim, que el Ministeri d'Hisenda doncs, el que fa és retenir les transferències de l'Estat cap als ajuntaments, incloure'ls en un llistat doncs, perquè resolguin aquestes situacions. No? Bé, per què s'ha produït aquest incompliment aquests últims 4 mesos esmentats? No? Desembre, gener, febrer i març.
5: Sí, abans de tot vull fer una puntualització, Pau, i és que, bueno, estem aquí perquè naturalment aquesta entrevista la teníem pendent. Si et vaig comentar que bueno, que sí que ens estimàvem més com a govern pues, fer aquesta comissió de portaveus, tenia aquesta reunió amb l'oposició i un cop això pues, ja estem aquí per parlar amb transparència de tota aquesta situació. I agraeixo moltíssim també l'assistència de la nostra tresorera, l'Alba, que és una gran tècnica. La veritat que Cubelles té moltíssima sort de tenir-la i això en privat no es peloteo ara perquè està aquí en privat, ella sap que ja li he dit més un cop. I bé, i perquè ella donarà aquest, de vegades els polítics tenim aquest San Benito no, del dubte, de ostres, no sé si és veritat o no el que està dient a aquest polític o política, i bueno, i els tècnics pues, donen aquesta objectivitat, que és com si ells ho diuen, sí que no hi ha trampa ni carton. I vull dir tot això perquè sí que hi ha dos tipus de fer política. Una és de la desinformació al ciutadà, des de detectar els seus punts febles, els seus patiments, i a partir d'aquí treure línies polítiques, treure un discurs, un relat, i això ho estem veient en tot el país, a tot el món, i el que comporta aquesta desinformació, el que comporta construir relats des de les febleses del que patim en el dia a dia tot ésser humà, i això, la veritat que no s'hauria de consentir. Jo crec que el ciutadà realment ho veu i realment ja comença a estar fart d'aquest tipus de política, i està començant també a veure què comporta creure's el relat d'aquest tipus de polítics. I per això també una de les l'última raó per la qual també agraeixo també aquest espai que ens heu brindat a Ràdio Cubelles és també per això, perquè he estat escoltant l'entrevista de Dani de la CUP. Ell s'anomena com a representant de tota l'oposició, per tant entenc que tots els partits de l'oposició estan d'acord amb el relat que ell va dir aquí ahir, després de la Junta de Portaveus, que ho tenia superfresc, és a dir, no hi havia excusa de, ostres, a lo millor és que no recordava aquell dia, després de 3 dies de comissió de portaveus, vinc aquí a Ràdio Cubelles i tinc altres percepcions totalment diferents de lo que va passar a la Junta de Portaveus. Però no, ell va venir després tot just a la Junta de Portaveus dient que era el representant de l'oposició, per tant entenc que tots els partits de l'oposició estan d'acord amb aquest relat, que molts cops menteix. Llavors, clar, un altre cop estem veient a un polític que està transformant la realitat que va passar allà per qui coincideixi amb el seu relat inicial, i això no es pot permetre. I llavors, bueno, dient aquesta puntualització, que després ja entrarem amb el fons, perquè també és una mica el meu paper també com a política, contestant a la pregunta que em feies... Sí,
4: per què? Tornem a repetir, sí. Per què es va produir aquest incompliment als 4 mesos esmentats?
5: Sí. Tot ajuntament de tot l'estat espanyol ha de remetre unes informacions, en el nostre cas, per ser un municipi català, unes informacions tècniques a nivell de finançament cap a la Generalitat de Catalunya i altres informacions tècniques cap a l'Estat. Aquestes informacions les envia la interventora. Llavors, el nostre interventora o interventor habilitat nacional, que es diu. Llavors, nosaltres ens vam trobar, i ja ho vaig comentar algun cop, crec que l'última vegada que ens vam veure, Pau, ja ho vaig comentar, que l'Ajuntament de Cubelles pues, va patir una situació totalment anòmala i puntual, excepcional, de que durant el mes de durant l'estiu 2025 fins al gener 2026, és a dir, al voltant dels 7 mesos, entre 7 i 8 mesos, depenent de la posició, perquè tenim 4 tècnics al Departament d'Hisenda, la tresorera, la interventora, interventora, interventor, tresorera, tresorera, i 2 TAEs d'Hisenda, que es diu, són 4 tècnics, i els tècnics són els que fan informes, els que signen per donar sortida a tota aquesta informació, i entre elles informació que s'envia a la Generalitat i s'envia a l'Estat. Pues Cubelles va patir una situació totalment catastròfica, realment catastròfica, perquè durant 6-7 mesos, i sobretot a l'últim trimestre de l'any, entre el novembre i el gener, no hi havia cap tècnic al Departament d'Hisenda. Zero patatero. Un ajuntament sense tècnics, per molts, i sense no vull desvalorar a cap persona que forma part de l'Ajuntament de Cubelles, tots ocupen un paper important, tots sumen i tot és important, però és cert que sense tècnics no pots tirar endavant res absolutament, perquè és la persona que signa. Uh-huh. Llavors, a nivell administratiu, i això està tipificat per totes les lleis que configuren com s'ha de fer un expedient a qualsevol ajuntament, és que hi ha d'haver informes tècnics i lectura tècnica. Pues l'Ajuntament de Cubelles, des del novembre 2025 fins al gener 2026, no va haver 0 tècnics. Per tant, va haver un col·lapse en el Departament d'Hisenda, va haver un col·lapse, i això va repercutir, entre altres qüestions, a que no s'enviés aquesta informació de l'últim trimestre de 2025. De fet, són proves tangibles, perquè m'estàs parlant d'informació de l'últim trimestre de 2025. És veritat, l'últim trimestre del 2025 no es va enviar aquesta informació perquè no hi havia cap persona que pogués signar aquests informes i enviar aquesta informació a l'Estat. Llavors, bueno, ningú és culpable d'aquesta situació, cap persona és culpable, sinó, bueno, són situacions que venen i has de fer el que pots per sobreviure en aquesta situació. Per sort, es van incorporar al final de gener els talls d'Hisenda i la tresorera, que això és una de les desinformacions que diu el senyor de la CUP. El senyor de la CUP en la seva entrevista diu que la tresorera s'incorpora al juliol 2025, no és veritat. Al juliol 2025 marxa l'antiga tresorera, que des d'aquí segurament no ens escoltarà, però bueno, jo li envio una salutació, una treballadora també boníssima, que va tenir molta sort també Cubelles de conèixer-la, a la Mari Carmen, i bueno, ella està fent el seu camí també, com és normal, com a tota persona també que té altres inquietuds. Doncs aquesta treballadora marxa al juliol 2025 i tenim una nova tresorera, que també ens celebrem, al gener, a finals de gener 2026. Per tant, estem parlant de gairebé 8 mesos sense la posició de tresorera, que és indispensable en qualsevol ajuntament de l'Estat espanyol.
4: Que, per tant, s'omple de manera provisional, perquè és una funció bàsica i imprescindible per l'Ajuntament.
5: Exactament, que això també vull agrair, i tens, mira, has fet bé en dir-ho, perquè la veritat que es va fer l'esforç d'altres tècnics, d'altres departaments que no tenien res a veure amb economia, amb temes d'economia, d'assumir aquestes posicions tant d'interventor com de tresorera, perquè hi ha tres posicions a tots els ajuntaments de l'Estat espanyol que sí o sí has de tenir cobertes 365 dies, que són els habilitats nacionals, que són tresorer, secretari i interventor. Llavors, si no tens aquestes figures, que són les que l'Estat posa, si no les tens per lo que sigui, perquè estan de vacances, perquè estan de baixa o perquè tens aquesta vacant, l'Ajuntament obligatòriament les ha de cobrir amb una persona de la casa, ja sigui arquitecte, ja sigui treballadora social, ja sigui el que sigui.
4: No, funcionari, ha de ser funcionari.
5: Ah, exactament, ha de ser funcionari, però no ha de tenir per què i tenir aquesta formació, sinó perquè l'Estat obliga a tenir aquestes signatures. I clar, llavors, bueno, sí que és veritat que vam tenir un tresorer accidental, que li agraïm moltíssim des de tot el govern i tot l'Ajuntament, que ell, en aquest cas era un home, que ell va assumir aquesta posició, però naturalment, bueno, el té formació totalment diferent, que no té res a veure, i bueno...
4: Clar, com a tresorera titular, no? Entenc que algú que agafa aquesta feina d'una manera provisional i sense formació no podrà fer exactament el mateix que farà, no?, una tresorera...
6: Exacte, o sigui, ja no tant això, sinó que jo volia aclarir que estic d'acord amb l'Alexandra, a més el personal administratiu de l'Ajuntament en serveis econòmics és totalment excel·lent, o sigui, això sí que jo els hi vull agradir, però és veritat que suposo que com tothom que ens escolta pot entendre, quan tu tens la meitat del departament perquè els tècnics, que són quatre, no estaven coberts, al final la gent que hi queda no pot assumir totes les tasques. Per tant, malgrat que jo no estava aquí fent una anàlisi simplement tècnic, jo crec que es va prendre la bona decisió, que és prescindir potser d'aquesta part de fer els retiments, perquè no hi havia qui ho pogués entomar primer de tot i es pogués dedicar, però també perquè es va fer en pro de poder seguir amb tota l'activitat administrativa que repercuteix en tresoreria i intervenció als departaments. És a dir, al final nosaltres tenim aquesta feina de retiments, que són obligacions legals, però també no deixem de ser un departament que presta serveis també a la resta de la casa. I al final l'Ajuntament el que s'encarrega és de prestar serveis a la ciutadania. Per tant, entenc que el que es va prioritzar des de totes les persones que van anar passant és poder donar aquests serveis als altres departaments gestors per poder seguir fent activitats i que la ciutadania no notés d'aquesta forma tan marcada, perquè es podien seguir prestant serveis, aquesta manca dels tècnics d'Hisenda. Per tant, el que es va prescindir va ser d'aquesta part més tècnica, més centralitzada, que també es sabia que es podia revertir, com ha pogut passar. Evidentment, l'ideal hagués sigut estar tothom, però amb vistes de que no hi havia tothom, també s'han de prioritzar aquelles coses en les quals després s'hi pot posar una solució, perquè en aquest cas no ha tingut cap tipus de conseqüència per l'Ajuntament, més enllà d'un període transitori on s'han retingut aquestes aportacions.
4: Bé, de fet, anava cap aquí, no? La següent pregunta és, ara que sabem doncs, com s'arriba fins aquí, quines conseqüències ha tingut no donar aquestes informacions al Ministeri d'Hisenda?
6: Responc jo mateixa, sí. Si va bé. Com bé deies, Pau, a l'inici, és veritat que no es van remetre les línies fonamentals del pressupost i aleshores això, com podem imaginar, a Espanya hi ha gairebé 9.000 municipis, per tant el Ministeri no pot saber el cas per cas i ell simplement té una espècie com de sistema d'alertes on hi ha aquests formularis i es veu qui ha remès la informació i qui no. Aleshores, passats uns mesos, entenc que es va donar una nova oportunitat per poder regularitzar-ho, però el departament cada cop anava amb menys personal i a més amb la pressió de final d'any que suposa per tots nosaltres, i fins que no ens vam incorporar tots no es va poder entomar aquest tema. Quan jo vaig entrar, i també vaig entrar els tècnics i la interventora, és a dir, que tots vam coincidir en un període de 15 dies on ens vam reincorporar tots, es va parlar directament amb el Ministeri, volent regularitzar la situació el més aviat possible, però ells ens van dir que, donat que no som, evidentment, l'únic municipi i que hi ha molts en aquesta situació en tota Espanya, ells ens oferirien uns períodes marcats en els quals regularitzar aquesta situació, que coincideix just amb el final de març, és a dir, nosaltres quan vam entrar érem coneixedors, però ens vam haver de moldar els terminis del Ministeri, que eren genèrics per tots els municipis en els que estaven en la mateixa situació, i vam anar complint tots i cadascun d'aquells perquè sabíem que era un tema prioritari. Això va coincidir amb finals de març, i aleshores al abril ens van retornar ja tots els diners, és a dir, tots els mesos que s'havien retingut ens els van ingressar de cop i no vam tenir cap tipus ni de penalització econòmica ni res, simplement vam rebre els diners i ja està.
4: Sí, de fet, no, la llei d'economia sostenible ho marca així, no? Es reté, però després no hi ha una sanció. Un cop es resol la situació, doncs es donen tots els diners que es devien i bé, és com Exacte. Un mecanisme que té Hisenda una mica per forçar els ajuntaments que els hi enviïn aquesta informació, oi?
6: És una informació, o sigui, tot i que així potser la ciutadania no ho coneix, però és una informació important perquè a l'Estat ha d'agrupar tota aquesta informació a administració local per després remetre-la a la Unió Europea. Per això l'Estat té aquests mecanismes, tot i que sembli un formulari, només sigui informació, per fer pressió, perquè al final és després l'Estat qui ens remet tota la informació tant de l'Estat, Seguretat Social, Comunitats Autònomes i Administració Local.
4: Sí, igual que l'Ajuntament té l'Estat per damunt, l'Estat té la Unió Europea per damunt, que també el pot sancionar, el pot apretar, li pot demanar, no?, que es posi al dia si considera que no s'està posant al dia, no? Bé, també en aquesta línia ve l'altra situació, no?, relacionada amb Hisenda, perquè tot just fa un mes, l'11 de maig, el Ministeri d'Hisenda va publicar una nota de premsa en la qual l'Ajuntament de Cubelles està inclosa en un llistat, en aquest cas de 180 municipis de tot l'Estat, que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada, és a dir, el seu pagament cap a proveïdors va ser de 90 dies o més de mitjana en l'últim trimestre del 2025. Si l'Ajuntament acceptés aquest mecanisme proposat per l'Estat, hauria d'aprovar un pla d'ajust validat pel Ministeri, i el govern espanyol assegura en la nota de premsa que aquesta mesura té un objectiu doble, que és millorar la situació financera dels municipis afectats i donar suport a les petites i mitjanes empreses i autònoms que són proveïdors dels ajuntaments, perquè d'aquesta manera se'ls assegura que puguin cobrar, no, immediatament, si ho volen, també. En aquest cas estem parlant de que és un mecanisme voluntari per les dues parts, tant per ajuntaments com per les empreses. La primera pregunta, l'Ajuntament de Cubelles s'adherirà a aquest mecanisme de pagament a proveïdors proposat pel Ministeri?
5: L'Ajuntament de Cubelles no s'adherirà a aquest mecanisme. Ara ho parlarà tècnicament, la justificació tècnica de la nostra tresorera. I no s'adherirà perquè, bueno, hi ha dues casuístiques en les que un ajuntament es veu dintre d'aquest llistat, que és o bé perquè hi ha problemes de liquidesa o bé perquè a nivell organitzatiu hi ha punts vermells. Llavors, té sentit si tens un problema de liquidesa, que no és l'Ajuntament de Cubelles. L'Ajuntament de Cubelles és un municipi amb molt baix endeutament, Llavors no té un problema de liquidez, per tant no té un problema de liquidez. I el que s'ha fet, i jo vull també remarcar això perquè, bueno, com et deia, he escoltat l'entrevista de la CUP, i és el mateix que ell quan va obrir la comissió de portaveus, és el mateix, absolutament el mateix relat, que això també a mi m'impacta. Quan tu obres, jo entenc que ell obri el relat amb aquests dubtes, però un cop, després de 40 minuts, una hora, t'han donat les explicacions tant la regidora com el departament, com a nivell tècnic, que continués tenint el mateix relat, això m'emporta a pensar que realment ell no vol conèixer la realitat de Cubelles, no vol un altre relat que no sigui diferent als seus objectius, llavors objectius de desinformar la ciutadania, per tant objectius totalment electoralistes, totalment personals i polítics. Llavors un altre cop és com quina manera es fa política d'aquests partits, no? De l'oposició, i dic en plural perquè ell diu que és el representant de l'oposició. Llavors, i amb això vull dir que Cubelles detecta que comença a pujar el període mig de pagament al 2025. Aquí sí que és veritat que a finals del 2024 ja es comença a detectar que hi ha hagut un increment de dies. En aquell moment no era una situació com
4: límit, no?
5: Sí, una situació límit, extrema, molt bé. No era una situació extrema ni molt dolenta, la veritat, perquè estàvem parlant que de 30 dies va pujar a 30 i algo, 40 dies.
4: 42 tenim.
5: Exactament. Estàvem 10 dies per sobre de lo que marca la llei. Per tant, teníem com que podíem reconduir aquesta maquinària. I llavors ja vam començar, en aquell moment, ja vam començar amb l'anterior tresorera a fer una anàlisi de què estava passant aquí. Què estava passant que de 30 dies pujàvem a 42 dies. Per tant, no és que la regidora Alexandra no fes res, el Departament d'Hisenda no fes absolutament res. No. Tant el Departament a nivell tècnic com a nivell polític ho vam detectar aquests 10 dies de més, i ja vam iniciar aquest anàlisi inicial al principis del 2025. Es va fer aquest anàlisi, de fet es va dissenyar un protocol per actuar, perquè vam detectar que era un tema organitzatiu, no un tema de liquiditat de l'Ajuntament, sinó un tema organitzatiu. Una factura té una vida des de quan entra fins quan el proveïdor paga, cobra, perdó, quan el proveïdor cobra. Llavors vam analitzar tot aquest circuit, des que entra la factura fins que aquest proveïdor rep aquest pagament. Tot aquest circuit hi ha un munt, realment a l'administració pública, per això té la fama de ser tan lenta i tan burocràtica, perquè hi ha un munt de passos en un expedient de pagament, un munt de tècnics implicats, sí, diferents serveis, perquè clar, no és el mateix una factura d'un ajut social, té un recorregut, una factura de la brossa, té un altre recorregut, una factura de l'espai jove, cada un s'inicia des del departament gestor, passa per departaments interns, un d'ells és Hisenda, i acaba de el pagament ho rep Hisenda, Tresoreria, Contractació, que són departaments interns, i al final ho rep el proveïdor. Llavors, quan detectem això a principis del 2025, analitzem la situació amb l'antiga tresorera. L'antiga tresorera fa un protocol que s'envia al ministeri, i quan el volem posar en marxa, la tresorera té altres inquietuds, vol una mobilitat i marxa de l'Ajuntament a l'estiu 2025.
4: Mm-hmm. Que és a partir de quan també es dispara aquest període mitjà de pagament a proveïdors.
5: No? I això és important, molt bé, això és important perquè tot just en aquell moment ella marxa, ja ens quedem sense un au, en aquell moment tampoc teníem la interventora municipal, per tant ja tenim dos tècnics menys, i al novembre marxen els altres dos tècnics que ens quedaven. Llavors, tot just a l'Ajuntament es dispara en aquest sentit quan ens quedem a 0 persones tècniques al Departament d'Hisenda. que això no es pot controlar. Les persones tenen aquesta mobilitat. Segurament el que se'ns estan escoltant han tingut diverses feines a la vida, potser. I amb això és el que hi ha i el govern s'ha d'adaptar a aquesta situació. També coincideix que hi ha diversos factors, com per exemple un canvi de la intervenció. Això comporta també diferents decisions de com es gestionen el circuit de factures, com es gestiona un circuit de factures. Amb l'ant interventora teníem un sistema on la Junta de Govern local, com que tenia un pes més important per validar una tipologia de factures, amb la nova interventora considera amb molt bon criteri que no la Junta de Govern no ha de tenir aquest pes, sinó és el ple. Nosaltres tenim plens bimensuals i això també afecta amb la tramitació de certes factures. I vull dir certes factures, Pau, perquè no tots els proveïdors de Cubelles, no tots, perquè això també és el missatge que es llança des de l'oposició, estan patint aquesta situació. Perquè no és un problema de liquiditat de l'Ajuntament. Hi ha problemes organitzatius que, amb la incorporació de la nova tresorera, d'Alba, és un tema que ja ens preocupava a finals 2024, quan ja teníem 10 dies per sobre. Imagina't quan aterra la nova tresorera, quan aterren els nous tècnics a Hisenda al gener, que com diu la tresorera coincideixen, i també aterra la interventora en aquell moment, que va ser principis de febrer d'aquest any. Un dels temes més importants de l'Ajuntament és justament això, perquè es dispara i no teníem a ningú perquè ens ajudés a desbloquejar aquesta situació, a fer-la diferent. Amb això vull dir que s'ha analitzat tot el circuit de pagament de l'Ajuntament de Cubelles i s'ha vist que hi ha diferents punts vermells que no afecten a la totalitat dels proveïdors. Hi ha proveïdors que cobren en temps i forma.
4: Sí, estem parlant d'una mitjana, és a dir, això són 90 dies de mitjana. Això vol dir que potser n'hi ha que cobren a 20, no, dies.
5: Exactament.
4: I d'altres que, perquè són factures que han de passar pel ple o el que sigui, doncs s'endarrereixen.
5: Exactament. Llavors és una mitjana i aquesta mitjana surt que Cubelles amb aquesta mitjana està a 90 dies. Però insisteixo, no tenim un problema de liquiditat i hi ha molts proveïdors que estan cobrant en temps i forma. Llavors, què s'està fent des del Departament d'Hisenda? El que s'està fent és revisant aquest circuit, veure els punts vermells en aquesta tramitació, on està fallant a nivell organitzatiu i posant fil a l'agulla en fer un protocol, que és el que ara explicarà la tresorera, un protocol a tota la casa, a tots els departaments de la casa, per recordar què han de fer per deixar d'estar en aquesta situació. Això una. També amb el tema dels pagaments el 2026, ara que ja s'aprovarà definitivament el pressupost 2026, el pressupost 2026 ens donarà un oxigen per factures que estan en aquesta situació. Llavors es pagaran aquestes factures i això farà que baixi també el període mig de pagament amb l'entrada d'aquest pressupost 2026. I entre tot, Pau, sí que és veritat que, com tu dius, és una mitjana de dades de trimestres, per tant, no és que demà, quan entra el pressupost 2026, baixarem a 30 dies automàticament, sinó que com són mitjanes, s'anirà baixant el període mig de pagament, però ja estarem en aquesta inèrcia de baixada i probablement arribarà un punt que aquests informes de trimestrals el que diguin és que l'Ajuntament compleix a 30 dies el període mig de pagament.
4: D'acord. Bé, aleshores no s'adhereix, entenem també l'Ajuntament, al mecanisme de pagament a proveïdors perquè no ho necessita, és a dir, que té d'altres maneres, no?, que per solucionar aquesta situació.
6: Sí, o sigui, potser més tècnicament, o sigui, l'explicació de la regidora és totalment correcte i impecable, però sí que entomo aquest tema d'aquest fenomen de la liquiditat, és a dir, sí que m'agradaria explicar que aquest mecanisme que existeix, que es diu mecanisme de pago a proveedores, és una mica una solució que dona l'Estat quan un ajuntament està col·lapsat i aleshores el que fa l'Estat és entomar aquests deutes per aquesta part, no? I dir, bueno, ja pago jo per tu si tu de moment no pots pagar i fem aquesta neteja perquè els proveïdors no els afecti i jo, després Estat, ja amb tu concerto com negociarem com aquest deute. El problema és que precisament això va en base a préstec, importa uns interessos, importa tota una gestió administrativa per part de l'Ajuntament, com tu bé comentaves, Pau, que és fer un pla d'ajust, que és, al final seria com un sanejament financer, per dir-ho així, en la qual no té gaire sentit que estigui l'Ajuntament de Cubelles perquè el problema no és de liquiditat. De fet, precisament amb el tema que parlàvem abans, el fet de que l'Ajuntament de Cubelles tingui una posició molt privilegiada de fons líquids és el que ha permès jugar una mica amb aquestes necessitats quan hi ha hagut puntuals i que no afectessin de cap manera a la ciutadania. Per tant, la recomanació tècnica, i malgrat que la vam valorar perquè el nostre objectiu és que els nostres proveïdors puguin cobrar-lo abans possible per assegurar un normal funcionament de l'Ajuntament i de tot l'entorn en el qual estem, sí que és veritat que no vam considerar que no tenia sentit contraure un préstec quan el nostre nivell d'endeutament és molt baix i sobretot quan no ho necessitem. Confiem en que, donat que les mesures són de caràcter organitzatiu i que aprovarem el nou pressupost i per dir-ho així estem en una tormenta perfecta sortint d'aquest túnel de manca de tècnics, manca d'aprovació del pressupost 2026 en temps i altres propis de lo que és la gestió del cicle en el qual ens trobem, perquè també s'ha de dir que al final no formem part d'un cicle electoral i per tant els anys on hi ha més activitat i hi ha més projectes i hi ha més tramitació administrativa és precisament aquest 2025 i aquest 2026, pues creiem que a poc s'anirà baixant aquest període de pagament a proveïdors. Precisament per això, o sigui, puntualitzar que hi ha dos tipus de mecanismes, hi ha el mecanisme obligatori, és a dir, si l'Estat hagués considerat que era una cosa molt greu ens hagués inclòs directament en aquest mecanisme obligatori, però l'Estat sap que nosaltres no tenim un problema de liquiditat, per tant, el que hem fet és remetre'ns que hem d'aprovar totes aquestes mesures organitzatives, que és l'anàlisi que nosaltres vam entomar des dels serveis econòmics quan nosaltres ens vam incorporar, tots els tècnics i que està participant tot l'equip i que de moment el que detectem és, com bé deia la regidora, doncs aquests punts calents que hauran de desembocar en fer una anàlisi de què està passant, per què passa això, millorar els circuits. Cada cop els criteris que tenim són millors, que és el que comentava abans la regidora quan se va incorporar la interventora, que jo comparteixo els criteris i crec que és un bé també per com funciona a l'Ajuntament, però com tota cosa nova i tot circuit nou té un període d'actuació que per desgràcia pues, ha coincidit dintre d'aquesta tormenta perfecta. Per tant, igualment, ja que tinc l'oportunitat, m'agradaria fer una puntualització perquè a vegades creiem molt en la burocràcia i és veritat que és el primer que rep la ciutadania, però també la burocràcia a vegades és una protecció. Això no eximeix que nosaltres hem de ser el més ràpid possible, però al final què passi per tants tècnics i per tantes safates que diem nosaltres i per tantes mans són ulls que revisen un mateix fet. Si només els pagaments els fes una persona i jo no, com a tresorera, no fos la que controla qui surt els diners, la interventora en què s'està pagant, al final perdríem una

0: Sí, o nosaltres estem treballant amb això, en tots els retiments que hàgim de fer, però dir que confiem en que a poc, quan s'instauri aquest nou circuit i que ja s'aprovi el pressupost, es anirà desencallant de forma progressiva aquest període de pagament a proveïdors. Mm.
1: Jo dos apunts informatius també, d'una banda que han llistat, igual que Cubelles, per exemple, hi havia Sant Pere de Ribes, que s'han fet públics tots els problemes que ha tingut amb la intervenció, fins al punt doncs, que hi ha hagut un expedient que els hi han... que han tret l'interventor que tenien, l'han expedientat i, de fet, doncs, no pot tornar a treballar per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i doncs, suposo que ha derivat d'això, han acabat també en aquest no, llistat. I després que un ajuntament com Badalona, que multiplica per 100 o per 1.000 els recursos que té l'Ajuntament de Cubelles, és dels obligatoris adherir-se a aquest mecanisme de pagament a proveïdors, per tant, doncs, que són situacions doncs, segurament que no tenen res a veure amb l'Ajuntament de Cubelles, com ens estan explicant la regidora i la tresorera. Com hem fet amb el punt anterior, però també cal saber quines són les conseqüències. Aleshores, l'Ajuntament no s'adherirà al mecanisme, però haver acumulat, diguéssim, aquest temps en què doncs, s'ha anat apujant aquest pagament a proveïdors, aquest període mitjà de pagament a proveïdors, aquests dies, que és una dada pública, no?, que poden consultar també, potser, doncs, empreses o... No? Que potser tenen dubtes de si licitar o no a l'Ajuntament de Cubelles, pot tenir conseqüències, és a dir, si n'ha tingut i si pot tenir també conseqüències aquest període mitjà de pagament a proveïdors. Bé,
0: estan coordinant entre nosaltres.
1: Sí.
0: Primer que parli la regidora i així mantenim l'ordre i jo ja faig les puntualitzacions tècniques després.
1: D'acord, bé, eren dues preguntes amb una, també és culpa meva. Primer, ha tingut conseqüències o quines conseqüències ha tingut també doncs, tot aquest fenomen fins ara?
2: Bueno, nosaltres... s'estan traient licitacions a hores d'ara en tot aquest període que hem parlat de tot l'anàlisi, tota aquesta situació, aquesta tormenta perfecta, tot això, es continuaven llançant licitacions i es continuaven contractant, signant contractes de proveïdors amb l'Ajuntament de Cubelles. Per tant, un ajuntament que sí que té liquidesa, que a més és una administració pública, que les empreses que opten de vegades a les administracions públiques és, ja sé que no cobraré tan ràpid com amb una empresa privada, però sé que cobraré, tinc aquesta seguretat que sí o sí cobraré. No em pot dir l'Ajuntament de Cubelles, no, és que estic en quiebra i no puc pagar. Llavors, ja pel fet de ser administració pública i per ser un ajuntament sanejat, tenim aquesta garantia de cara als proveïdors. Per això, a hores d'ara, doncs, estan tirant endavant licitacions, contractes, proveïdors que continuen treballant amb nosaltres i estan supercontents. Vull dir que no és una situació que impacta a tots els proveïdors de l'Ajuntament de Cubelles, sinó que és això que impacta a alguns, és veritat que impacta a alguns, perquè és la realitat que és i estem per explicar-la, però també és veritat que això, que no té un impacte a tots els proveïdors, que molts proveïdors estan molt contents amb nosaltres, que tenim aquest sanejament, com ha dit la nostra tresorera, i això és garantia de pagament, i que molts proveïdors volen continuar, no han trencat contractes, no han tingut un impacte així de ja deixem de prestar servei a l'Ajuntament de Cubelles. Això no ens està passant. I estem signant nous contractes amb nous proveïdors que han guanyat noves licitacions. Per tant, bueno, són casos molt puntuals. Com deia la tresorera, és una tormenta perfecta que ara, amb les eines que tenim, estem donant-li la volta i per això jo vull també puntualitzar, per això PSC i Comú Podem, que són els socis de govern d'Unitat Cubellenca, que també ho ha dit a Ràdio Cubelles al Dani de la CUP, per això es posicionen com es posicionen, per això es posicionen PSC i Comú Podem en una posició de confiança en aquest cas amb mi, perquè ho han dit obertament, en Unitat Covellenca i en el govern i en el Departament d'Hisenda a nivell tècnic, per això es posicionen d'aquesta manera els socis de govern, perquè, bueno, perquè entenen tot això que hem explicat avui, entenen que no hi ha aquest impacte en molts dels proveïdors que treballen com nosaltres, que podem tirar endavant serveis importants amb proveïdors nous i, per tant, no hem de culpabilitzar ni,

0: ni tècnicament ni políticament, sinó el que hem de fer és treballar entre tots per reconduir aquesta situació el abans possible, i és el que estem fent.
1: D'acord, per tant, però conseqüències en, per exemple, en els proveïdors que estan cobrant tard, n'hi pot haver, és a dir, poden reclamar interessos de demora, o això pot tenir alguna conseqüència d'aquesta mena?
0: Sí, a veure, quan hi ha un, en l'administració pública, en tot l'estat espanyol, quan un ajuntament a un proveïdor no paga en temps i forma, hi ha mecanismes que protegeixen aquest proveïdor i mecanismes que pot utilitzar obertament i bueno, amb totes les garanties també que serien els interessos de demora. Això és un mecanisme que està regulat, que existeix i que a l'estat espanyol, pues, depenent de quina situació hi ha proveïdors, depenent de quina situació es trobin, pues, que poden demanar això.
2: Exacte, s'ha de valorar el cas normalment quan tenim alguna petició entra per registre d'entrada i aleshores es fa un expedient precisament de tresoreria valorant el cas on aplica i en el cas de que apliqui doncs es calcula aquest pagament d'interessos de demora i es tramita el pagament. Com diu la regidora, és un mecanisme perfectament regulat i que existeix i que està a l'abast dels proveïdors.
1: Com deu, però entre les conseqüències no hi ha hagut ningú que ha dit doncs deixo de fer aquesta feina per l'Ajuntament o abandono aquesta, aquest servei o aquesta obra que m'ha contractat.
2: No, per un tema de pagaments no, també perquè quan entra el pagament normalment el servei està prestat, per tant ens trobaríem en aquest cas que tu comentes, Pau, si fos un servei recurrent, perquè un servei puntual, al final, quan entra la factura i si s'ha vist la factura dintre d'aquest cas, ja s'ha prestat el servei. En tot cas, seria el que comentaves d'una renovació, però no hem vist diferències. L'òrgan gestor segueixen contractant amb qui ho feien més o menys i qui al final té un servei recurrent, que és a qui més li ha afectat aquesta situació, perquè potser ens emet factures mensuals, sí que s'han posat en contacte amb nosaltres, però els hi hem explicat i en quan s'ha pogut, perquè hi ha hagut crèdit o s'ha desencallat la situació, se'ls hi ha pagat i no hem rebut cap més informació per part d'ells.
1: D'acord, doncs crec que a més hem tingut bastanta estona per parlar en profunditat de totes aquestes qüestions que potser per molts oients són potser molt tècniques o difícils d'entendre, però doncs també ho heu dit, com a administració pública i com a doncs administradors de diners de tots els que ens estan sentint, doncs hi ha tots aquests mecanismes de control, de transparència, d'informació que van cap amunt i que doncs en aquest cas avui també van anar cap avall, cap a la gent, aquí a Ràdio Cubelles, i explicar doncs quina és aquesta situació. I també doncs la regidora Alexandra Corbillo també ha fet aquesta lectura política de respondre, no, el que ha estat dient l'oposició aquestes últimes setmanes. Per tancar l'entrevista, no sé si voleu afegir res més, si hi ha cap conclusió doncs que ens voleu fer arribar.
0: No, la veritat és que no, jo crec que ha sigut una entrevista molt transparent en el sentit de que ens hem apropat amb un vocabulari que jo crec que pot ser entenedor. És veritat que són temes com molt complexos i molt com profuns a nivell tècnic, però jo crec que hem estat lo més entenedores possibles, i agrair pues, a la nostra tresorera que això que em repeteixo, que Cubelles té aquesta sort de tenir-la amb ella, que va guanyar el procés de l'oposició, i llavors jo crec que al marge de nivell polític, pues, que tenir tècnics d'aquesta qualitat humana i tècnica, pues, i que l'escolten també al ciutadà, que pugui escoltar-la amb ella, jo crec que dona que també aquesta pau i aquesta seguretat en el ciutadà de, com ella deia, no? On van els meus diners públics, de quina manera es gestionen, i quan, a veure, que no em vull desmereixer jo a mi mateixa, però sí que és veritat que quan l'escoltes, no? Pues dius, ostres, pues que bé, no? Que hi hagin funcionaris així.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Alba González. També doncs agrair-te la visita a Ràdio Cubelles. No és habitual tenir tècnics ni tampoc els habilitats nacionals a la ràdio, és un fet bastant esporàdic o molt puntual. Bueno, per tant, moltíssimes gràcies per donar aquestes explicacions directament també a Ràdio Cubelles.
2: De res, o sigui, jo sempre m'agrada molt la funció pública, per tant sempre estic a favor de que els ciutadans puguin entendre que es fa des de l'Ajuntament per ells, i jo sempre que em convideu, encantada de venir per poder explicar a tota la ciutadania què fem des d'una visió objectiva de l'Ajuntament.
1: Moltíssimes gràcies també a Alexandra Corbillo, regidora d'Hisenda. Gràcies per atendre'ns i per donar-nos tota aquesta informació. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Aquest cap de setmana fem el programa número 626 d'aquest espai sardanista, Dansa Viva. I com hem anat fent periòdicament, us oferirem un recull de sardanes dels darrers 25 programes. Així, doncs, aquest cap de setmana tenim una selecció d'entre els títols que hem escoltat en aquest darrer període i esperem que els que us oferirem avui siguin del vostre gust. Comencem amb una obligada de tenora de 1984 del compositor Josep Capell, Impetuosa, que va obtenir el premi Joaquim Serra i que escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem començat amb Josep Capell i la seva sardana Impetuosa i continuem amb Rossend Palmada, un compositor de Banyoles, i amb una sardana del 1941 molt balladora, Cantem i ballem, que interpreta la Cobla Montgrins.

Hem escoltat Cantem i ballem de Rossend Palmada i ara continuem amb una bonica i engrescadora sardana d'Enric Sanz, a la meva estimada del 1929 amb la Principal de la Bisbal.

Era un bonic títol d'Enric Sanz, a la meva estimada. I continuem amb Àngel Pont i una sardana dedicada a Enric Barnosell, una obligada de tible del 1950, recordant el mestre que interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Recordant el mestre d'Àngel Pont i ara continuem amb la Cobla Marinada i una sardana de Ricard Viladesau, en Josep Coll, obligada tenora dedicada a Josep Coll i Ligora, de l'any 1948.

us recordem que aquest cap de setmana us oferim un recull de sardanes dels darrers 25 programes que hem emès de Dansa Viva, quan ja complim l'edició número 626 d'aquest espai que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Havíem escoltat en Josep Coll, una obligada de tenora, de Ricard Viladesau, i a continuació tenim una popular i festiva sardana d'en Josep Coll i Liora, el Sereno, que interpreta la copla, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar El Sereno, una sardana de Josep Coll i Lligora. I ara continuarem amb una obligada de copla de Manuel Saderra i Puigferrer amb la copla Marinada, Gelosa, de 1950.

Era una magnífica sardana de Manuel Serra i Puigferrer, Gelosa. I a continuació tenim un dels compositors considerats simfònics, Fèlix Martínez i Comín, amb una gran sardana, Cant Trist, del 1947, que ens interpretarà la Cobla Sant Jordi.

Hem escoltat Can Tris, de Fèlix Martínez i Comín, i ara tenim una obligada tiple de Conrad Saló, amb la principal de la Bisbal, Gallardia, de 1994, amb el tiple solista Adrià Sánchez.

Era una gran sardana obligada de tible de Conrad Saló, Gallardia. I a continuació tenim una estrena del 2024 del compositor i director Marcel Sabater. És una sardana que es va estrenar a Banyoles, a les festes de Sant Martirià, i va ser la guanyadora de la ronda d'estrenes, precisament. Està dedicada a Manel Saderra i Puigferrer i porta per títol Manel. La interpreta la Bisbal Jove.

Tancàvem aquesta petita selecció amb Manel, una sardana de Marcel Sabater dedicada a Manuel Saderra i Puigferrer, amb la Bisbal Jove.

Amics oients i sardanistes, acabem el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Avui ha estat un recull de sardanes dels darrers 25 programes. Confiem que aquesta selecció hagi sigut del vostre gust i que ens continueu acompanyant els caps de setmana a aquest espai de Ràdio Covelles dedicat a la nostra estimada música de cobla.

Per finalitzar el repertori d'avui, escoltarem una sardana del compositor Pere Mercader i Andreu, autor de més de 400 sardanes i un dels fundadors de la Cobla Salvatana l'any 1913. Va signar algunes de les seves

les obres amb el pseudònim de Joan Calders. Escoltarem una sardana molt balladora del 1953 amb referència al seu poble, Escalenca, que escoltarem amb la Cobla Marinada. Acomiadarà el nostre programa. Bon cap de setmana i a reveure!

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Aquest cap de setmana fem el programa número 626 d'aquest espai sardanista, Dansa Viva. I com hem anat fent periòdicament, us oferirem un recull de sardanes dels darrers 25 programes. Així, doncs, aquest cap de setmana tenim una selecció d'entre els títols que hem escoltat en aquest darrer període i esperem que els que us oferirem avui siguin del vostre gust. Comencem amb una obligada de tenora de 1984 del compositor Josep Capell, Impetuosa, que va obtenir el premi Joaquim Serra i que escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem començat amb Josep Capell i la seva sardana Impetuosa i continuem amb Rossend Palmada, un compositor de Banyoles, i amb una sardana del 1941 molt balladora, Cantem i ballem, que interpreta la Cobla Montgrins.

Hem escoltat Cantem i ballem de Rossend Palmada i ara continuem amb una bonica i engrescadora sardana d'Enric Sanz, a la meva estimada del 1929 amb la Principal de la Bisbal.

Era un bonic títol d'Enric Sanz, a la meva estimada. I continuem amb Àngel Pont i una sardana dedicada a Enric Barnosell, una obligada de tible del 1950, recordant el mestre que interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Recordant el mestre d'Àngel Pont i ara continuem amb la Cobla Marinada i una sardana de Ricard Viladesau, en Josep Coll, obligada tenora dedicada a Josep Coll i Ligora, de l'any 1948.

us recordem que aquest cap de setmana us oferim un recull de sardanes dels darrers 25 programes que hem emès de Dansa Viva, quan ja complim l'edició número 626 d'aquest espai que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Havíem escoltat en Josep Coll, una obligada de tenora, de Ricard Viladesau, i a continuació tenim una popular i festiva sardana d'en Josep Coll i Liura, el Sereno, que interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar El Sereno, una sardana de Josep Coll i Lligora. I ara continuarem amb una obligada de copla de Manuel Saderra i Puigferrer amb la copla Marinada, Gelosa, de 1950.

Era una magnífica sardana de Manuel Serra i Puigferrer, Gelosa. I a continuació tenim un dels compositors considerats simfònics, Fèlix Martínez i Comín, amb una gran sardana, Cant Trist, del 1947, que ens interpretarà la Cobla Sant Jordi.

Hem escoltat Can Trist, de Fèlix Martínez i Comín, i ara tenim una obligada tiple de Conrad Saló, amb la principal de la Bisbal, Gallardia, de 1994, amb el tiple solista Adrià Sánchez.

era una gran sardana obligada de tible de Conrad Saló, Gallardia. I a continuació tenim una estrena del 2024 del compositor i director Marcel Sabater. És una sardana que es va estrenar a Banyoles, a les festes de Sant Martirià, i va ser la guanyadora de la ronda d'estrenes, precisament. Està dedicada a Manel Saderra i Puigferrer i porta per títol Manel. La interpreta la Bisbal Jove.

Tancàvem aquesta petita selecció amb Manel, una sardana de Marcel Sabater dedicada a Manuel Serra i Puigferrer, amb la Bisbal Jove.

Amics oients i sardanistes, acabem el nostre temps i hem d'acomiadar el programa. Avui ha estat un recull de sardanes dels darrers 25 programes. Confiem que aquesta selecció hagi sigut del vostre gust i que ens continueu acompanyant els caps de setmana a aquest espai de Ràdio Covelles dedicat a la nostra estimada música de cobla.

Per finalitzar el repertori d'avui, escoltarem una sardana del compositor Pere Mercader i Andreu, autor de més de 400 sardanes i un dels fundadors de la Cobla Salvatana l'any 1913. Va signar algunes de les seves obres amb el pseudònim de Joan Caldés. Escoltarem una sardana molt balladora del 1953 amb referència al seu poble, Escalenca, que escoltarem amb la Cobla Marinada. Acomiadarà el nostre programa. Bon cap de setmana i a reveure!

Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Cubelles Back in Time de Ràdio Cubelles. Estem al 107.5 de la FM i farem un recorregut pels temazos de dècades passades que escoltarem tot seguit. Salutacions de qui us parla, Joli García. Encantada de compartir amb vosaltres una estoneta de bona música. Avui ens acompanyaran artistes com Sopa de Cabra, Mago de Oz, Hathaway... Però abans, qui començarà la llista d'avui? Un artista, actor i dels grans. Will Smith, que va protagonitzar una de les pel·lis més exitoses i divertides de finals dels 90, Men in Black.

Després es van fer com 3 pel·lícules més i tot un èxit aquesta saga. Sorry. I seguim amb més música per recordar, melodies que valen molt la pena recuperar, i si no, que li diguin a David Guetta.

Doncs sí, David Guetta ens té acostumats a versionar temazos antics. I escolta, és un crac, eh? No ho fa gens malament. Una de les seves últimes cançons és una versió d'aquest What is Love de Hathaway. I ens encanta, la veritat. I ja que estem amb aquest rotllo eurodance, què us sembla recordar aquest temazo All Around the World?

I seguim amb més música. Aquí al Cubelles Back in Time. Ara canviem totalment d'estil i venim al panorama nacional per escoltar un grup que es va fundar el 1988 i que és una de les bandes més conegudes i importants del heavy metal. Amb les seves melodies harmonioses i amb una potència brutal i lletres significatives, escoltem Mago de Oz.

Qui no ha saltat com bojos amb la fiesta pagana? Temazo que recuperem aquí a Ràdio Cubelles. El Cubelles Back in Time. Tot un clàssic que ens encanta, i de clàssic a un altre clàssic, gairebé un himne de la música catalana. 30 anys fa ja d'aquesta preciosa cançó del grup Sopa de Cabra.

Si et quedes amb mi de Sopa de Cabra i si et quedes amb mi podràs continuar escoltant bona música al 107.5 de la FM. En aquest cas recuperem una cançó que amb la que tancarem el programa d'avui, una de les veus més característiques de la Dolores O'Riordan amb el grup Cranberries. Jo us m'acomiado fins la propera, espero que us hagi agradat la selecció d'avui. Rebeu una forta abraçada d'una servidora, Joli García, que sigueu molt feliços i no oblideu posar música a la vostra vida.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I comencem un nou espai de les tertúlies educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem a l'escola Charlie Rivel amb diferents convidats al programa. Anem a presentar-los. Començarem per la meva esquerra. Com et dius? Què tal?
1: Emma.
0: Emma, què tal, doncs? Com estàs?
1: Estic nerviosa.
0: Nerviosa. És la primera vegada que poses davant d'un micròfon?
1: No.
0: No, ja havies parlat abans.
1: Sí.
0: I tenim ganes avui de parlar, de comentar.
1: No.
0: No? Avui no tenim ganes? Bé, doncs ens toca, eh? Ens toca fer la tertúlia. Passem al company, com et dius?
2: Matías.
0: Què tal, Matías?
2: Muy bien aquí.
0: Nerviós, eh? Et veig una miqueta.
2: Un poquet.
0: Una miqueta. Molt bé, i presentem el tercer company, com et dius?
3: Em dic Ian.
0: Què tal?
3: Bé, i estic un poc nerviós.
0: Molt bé. Avui parlarem d'assetjament i ciberassetjament. Entenc, doncs, que des de classe heu vist un vídeo o dos, no sé, en tot cas. Heu vist els vídeos?
3: Sí, no.
0: Sí? Aquí, tu sí que els has vist?
3: Sí, clar.
0: Doncs vinga, li demanem que expliqui aquests vídeos al... Com et dius? Perdona?
2: Matías.
0: Matías, explica'ns, què es veu aquests vídeos que heu vist sobre aquest tema a classe? Què veiem?
2: Hem vist com... Hi ha algunes persones que no es posen als llocs d'un altres i que hi ha unes persones de que sí que val la pena de ser el seu amic i l'altres que no.
0: Bé, en tot cas els explico jo els vídeos. Hi ha dos vídeos, hi ha un primer on hi ha una nena que puja a un autobús i comença a donar informació seva, eh? Comença a explicar coses... doncs, de la seva vida. I això doncs, després es penja a internet, per tant, és una informació personal que està a l'abast de tothom. I l'altre vídeo són dos nens, apareixen al vídeo, un s'enfada amb l'altre, el grava mentre es dorm i després aquell vídeo també el puja a internet i es fa viral. I aleshores doncs, tothom doncs, consulta aquest vídeo, no? Un amic, l'altre amic, i se'l van passant i van rient. Per tant, què vol dir això? Què vol dir? Doncs avui volem parlar d'assetjament i ciberassetjament, que no sé si sabeu què significa això. Com definiríem què és ciberassetjament o bullying? O sigui, són dues paraules que s'assemblen, però comencem pel bullying o el ciberassetjament. Què vol dir?
2: El bullying és quan una persona o moltes a ti... o alguna persona tot el dia t'estan molestant, t'estan fent brometes que no tenen gràcia.
0: Molt bé. Com ho explicaries tu amb les teves paraules?
3: El bullying.
0: Sí, com l'explicaries?
3: Bàsicament el que ha dit el Matías és que tot el dia en l'escola o en algun lloc t'estan molestant, fent bromes de mal gust, que a ti no t'agraden i tot això.
0: Uh-huh. I preguntem a la Emma. Emma, com defineixes tu el bullying? Uh-huh. Amb les seves paraules.
1: A veure, jo crec que el bullying també que pot ser tan físic com psicològicament, però que sí també que seria com el que el dius.
0: Uh-huh. Okay. Una mica el que han explicat, no? Quan molestes algú, quan és reiterat, no és una vegada, moltes vegades, quan fas una broma de mal gust... una vegada, moltes vegades, no?
1: Sí.
0: I també el Matías parlava de cal ser empàtics, no? Cal doncs, posar-se la pell de l'altra persona, no?
1: Sí.
0: Que està patint doncs, un assetjament. Parlàvem d'assetjament i de ciberassetjament. Clar, quan li posem ciber davant, vol dir que aquell assetjament s'està produint a la xarxa, a internet. Mm. I l'assetjament normal doncs, ja seria doncs, el que podria arribar a passar en qualsevol entorn proper, sigui doncs, a l'hora del pati, pugui ser fora, no? En un extraescolar, al carrer, no? en qualsevol altre lloc, no? Que no sigui la xarxa, sinó doncs, així més presencial. Bé, què en sabem? Doncs? Hem parlat, no? Què en sabem del bullying,
1: sí.
0: Val? I què en sabem d'internet? Què en sabem d'aquests vídeos, aquestes fotografies que a vegades fem, no? I que es pengen a la xarxa? Matías.
2: De que no està bé perquè és el teu cos i no està bé de que en tu pengis coses a internet com mostrant les teves coses personals o altres coses que no, no, per fer-se viral tampoc tens que tens que subir aquests vídeos en pudes en posar una altra cosa per fer gràcia o una altra cosa, però no, no fer aquestes coses que pots sentir mal a les persones o hasta suïcidar-se, com ha passat, i això.
0: Ian, com ho expliquem nosaltres això?
3: És com que tu fas un vídeo ensenyant el teu cos i una altra persona et pot collir el teu cos i fer-lo amb IA.
0: Pot manipular la imatge.
3: I posar altra foto per tot internet i tot això.
0: Per tant, et pots substituir la teva cara, no?, amb aquella gravació que d'alguna persona que està fent alguna cosa, vols dir tu, no? Poden manipular, no?, aquella gravació, aquella imatge,
3: sí,
0: i poden fer un mal ús, no?, dèiem. Per tant, tenim clar que hem d'anar en compte amb les xarxes, no? No sé si vosaltres, clar, internet sí que és un món que està obert a tothom, no? Té coses positives,
3: sí,
0: i negatives. Sabem, no?, els perills que hi ha. Emma, internet, quan a casa, qualsevol ordinador, tenim el Google, busquem, no?
3: Sí.
0: I aquí també té xarxes socials, que no sé si sabeu què són les xarxes socials.
3: Sí.
0: Sí? Vinga, doncs explica'ns-ho. Matías, com expliquem què són les xarxes socials o quin tipus de xarxes socials tenim?
2: En una xarxa és quan parles amb alguna persona o per el WhatsApp, el Facebook, el TikTok, moltes coses, i també, com dèiem abans, de coses que pengen a tot arreu, és com quan parles amb alguna persona, però no oral, és escrit, i això de que es parla amb molts.
0: Clar, perquè tu en les xarxes socials, les teves xarxes, no sé si en teniu o no, però en algun moment, quan sigueu potser més grans, sí que en tindreu. Què ens passarà amb aquestes xarxes socials? Que les podem obrir o les podem tenir privades? Poden estar obertes perquè tothom ho pugui veure o decidir tu a qui acceptes, no? Doncs un amic, una amiga, la família. Clar, vosaltres potser no teniu encara xarxes socials, no? O sí?
3: No.
0: No. Val? Però us hauríem d'anar preparant, no?
3: Sí.
0: Per si algun dia,
3: sí,
0: doncs això, teniu xarxes socials, quan aneu a l'institut segur que molt probablement doncs ja comencem potser a tenir-ne alguna. Hi ha molta gent que està al TikTok, i hi ha molta gent que està a l'Instagram, que coneixeu les xarxes, això sí, no? Sí? I us ho diuen, no? Emma, coneixem els riscos, encara que no en tinguem, coneixem, sí, què pot arribar a passar.
3: Sí.
0: I com ho sabem? Ho sabem veiem pel·lícules que apareixen aquest tipus d'imatges, situacions...
1: Sí. Sí, o també que ho diuen o els pares que ens avisen, perquè ja han passat algunes vegades, que igual la meva germana de petita si ho feia i la meva cosina major també, quan està major, però ara ja no.
0: En principi, a vegades, clar, no en sabem, tots hem d'aprendre, els que som grans també hem après, hem passat per aquí, no? Al final és saber els perills que hi ha i no exposar-se moltes vegades. I dèiem el tema de l'assetjament, no?, i de les bromes. Anem a parlar de les bromes, no? No sé si penseu que totes les bromes són divertides, sí o no, i per què. Comencem per tu.
1: Jo crec que no totes són divertides perquè de vegades només es diu la persona que fa la broma i no també el que li fa la broma. Però jo, per exemple, tinc bromes amb les meves amigues que ens reïm totes, però de vegades... també hi ha bromes que no fan risa a tothom.
0: Què ens diu el Matías sobre aquest tema?
2: De que totes no fan gràcia perquè hi ha algunes de que són dolentes, de que no fan riure a ningú, i hi ha altres de que sí, que són de broma i això. Però hi ha algunes que ja se passen molt i de que ja poden fer mal a la persona de qui li fan les bromes.
0: I el Liam, què diu Liam?
3: Jo crec que no, perquè algunes et senten mal a la o al teu físic o et fan plorar perquè no t'agradin, i bàsicament el que han dit els meus companys també.
0: Per tant, hem parlat que hi ha diferents tipus de bromes i que no totes les bromes fan gràcia, no? Perquè s'ha parlat també doncs aquestes bromes on un sobrepassa una miqueta i el que fa és riure's del físic. Això no està bé, ho ha dit doncs el Ian, no? Hi ha altres tipus de bromes que potser dius tots riem, no? Fem una broma com conjunta, no? No sé quin exemple posaríem, Emma, d'algun moment que potser estigueu rient, no?, en conjunt, totes les amigues. A vegades, clar, riem perquè mira, perquè algú està menjant un entrepà amb nocilla, no?, i la nocilla li ha quedat al nas, no?, i diu, mira, sembles, no sé, i és una broma senzilla, no?, de dir, ostres, perquè li ha quedat una miqueta de nocilla al nas, no?,
2: sí,
0: o quan mengem
2: sí.
0: un pastís de nata, no?, ens pot... això dius, bé, no és tampoc, és una riure, no?, d'un
2: sí.
0: moment, no?,
2: sí.
0: Però dèieu, quan això, si la broma es fa repetidament i continua, o sigui, vosaltres què penseu? Quan aquella broma es fa contínuament, si ens riem d'una cosa i sempre ens riem del mateix, perquè un dia pots fer una broma, no? Però si la fas cada dia i es repeteix i tal, continua fent gràcia aquesta broma?
1: No.
0: Val. Per què? Per què deixa de ser divertida?
2: Perquè quan tu fas una broma de que ja se la fas tot el dia, ja no és el mateix sentit i ja cansa aquesta broma que fas.
0: Clar.
2: Per això.
0: Què diria el teu company Lian?
3: Bàsicament lo que ha dit el Matías, perquè és que si ja me l'han hecho i me la hacen muy repetida y repetidamente, ja no me va a ser gràcia com me la havia hecho. Me l'havia fet el primer dia.
0: Clar, molt bé. Emma, vols afegir alguna cosa sobre aquestes bromes? En coneixem de diferents tipus, no? No? Les que fan gràcia...
3: I les que no fan gràcia.
0: I les que no fan gràcia, eh? Molt bé. La persona que fa la broma, què penses tu? Creus que es preocupa de com se sentirà l'altra persona quan fa la broma?
1: No.
0: Com ho explicaries?
1: De vegades les persones que fan la broma no es posen als jocs o perquè fixen alguna cosa que tingui l'altra persona, se burla perquè a la millor té alguna inseguritat i la paga pels altres, o perquè li agrada fer bromes però a la millor a l'altra no li fa gràcia, o perquè a l'altra persona li cae malament. No sé.
0: Bé, és veritat, de moltes situacions, és veritat, totes aquestes es produeixen. Matías, la mateixa pregunta, no? La persona que fa la broma es preocupa de com se sentirà l'altra quan fa aquesta broma?
2: Jo crec de que hi ha algunes persones de que sí, hi ha altres que no. Per exemple, jo tinc un amic de que va fer una broma molt dolenta i després per les conseqüències que va tindre aquest noi es va arrepentir molt i d'ara adelant ja no fa aquestes bromes que no tenen gràcia, però en la majoria de la gent no es fica a la ment dels altres que fa les bromes perquè li deixa un vació en el corazón a les persones que li fan la broma. Aleshores ja no fa gràcia ni res.
0: Ian, què en dius tu? Estàvem amb això, aquesta pregunta, sí. No? La persona que fa la broma es preocupa de com se sentiria l'altra?
3: Jo crec que per lo menos sí, un poc es preocupa. Hi ha les que no, perquè les fan així sin més, i les que sí, com seria el teu millor amic i no et vol fer res de mal, sol que vol que tu en ell us rigueu i tot això.
0: Molt bé, doncs seguim parlant d'aquest tema, de les bromes i de també una mica doncs el bullying, no? De l'assetjament, no?
2: Sí.
0: Hi ha alguna persona que s'hagi preocupat per la víctima quan això passa? Ens preocupem per la víctima? En una situació de bullying.
1: A lo millor la persona que fa el bullying no, però a lo millor els amics o els familiars o les professores sí.
0: Clar, què en pensa el... Clar, perquè no heu vist el vídeo, perquè si no ho parlaríem dels vídeos, no? Que en principi hauríeu d'haver vist a classe i seria més lògica aquesta pregunta, no? Si en una situació, ara imaginem-nos, el vídeo ja ho explicava, no? On, doncs, anem a posar l'exemple d'aquell noi que grava a l'altre mentre està dormint, no? I després agafa aquell vídeo, com que s'ha enfadat, i diu, ja veuràs tu ara, no? Agafa el vídeo i el penja a les xarxes. I aquell vídeo es fa viral i, clar, es fa viral i el comparteixen entre amics i riuen, no? Ara potser, si et pregunto això, això ha passat, no? Això és un fet. En aquesta situació hi ha alguna persona que s'hagi preocupat per la víctima, pel nen que estava dormint? No. Perquè, clar, hi ha el que l'ha enregistrat, aquest vídeo, hi ha qui l'ha compartit i, a més, ha rigut.
2: Jo crec que no, perquè si ja hem penjat una vegada i després el que el penja una altra vegada, jo crec de que ja no s'està preocupant pel que l'està gravant per això. I també perquè en les bromes, que tornem amb les bromes de que no fan gràcia, pues de que ja hi ha molta gent del meu col·le, que és aquest, de si sé que hi ha dues persones de que se creuen millor que l'altra, i quan tu jugues a futbol, pues, et diuen que eres molt malo, que no la passes, que eres el més malo del planeta, i això en casa te poses a plorar, en diguis de que eres el pitjor del món i de que ja no vols jugar més.
0: Clar, però un ha de ser fort, perquè això no només passa aquí, això pot passar en qualsevol moment,
2: sí.
0: No? Sobretot si practiquem un esport i inclús si voleu competir, hi ha gent que és molt cruel. Hi ha gent que sí, que... però un no s'ha de sentir insegur. Per molt que t'ho diguin, tu has de pensar, jo sí que val cap al futbol, jo m'esforço, i és més igual el que diguis. A vegades també hem d'intentar, doncs, això, no fer cas del que ens diuen, però sí que és un bon exemple, de veritat, que fa, clar, hi ha persones que, ostres, que estan dolgudes, no arriben a casa i no saben com gestionar-ho, no? De dir, ostres, mira què m'ha dit aquest, o, no, o a l'hora de triar, no?, els equips, no?
2: Sí.
0: Tu dius, va, anem a formar l'equip, tria't un i tu tries, no?
2: Sí.
0: I no t'estan triant. És difícil, això, eh? Ian.
3: Jo crec que també com l'altre, que sí o no, perquè sí, la meva germana, jo tinc una germana, que em fa una broma, un ensurt, jo em vaig assustar, em vaig caure, però no em va deixar, i es va riure, sinó em va dir, estàs bé?
0: Clar, és un exemple també, eh? T'ha de preguntar això, de dir, escolta'm, estàs bé? Que has caigut, no? T'ha volgut fer una broma, però clar, aquella broma pot acabar bé o malament, no? Perquè potser
2: sí.
0: La caiguda és tonta, però tu imaginem que caiguem malament, no? Doncs escolta'm,
3: després,
0: aquesta broma ha anat més enllà, no?
3: I després en vam riure.
0: Després vau riure, però clar, al final si no ha passat res, un acaba rient. Però clar, hem de mesurar, no?, el que fem, perquè les nostres accions poden tenir repercussions, no? I com deies tu, sentir el que sent l'altre, eh? A ningú li agrada que no el triïn, no? Quan formem
2: sí.
0: Un equip de futbol ens hem de posar la pell, no? És una cosa que... Home, la veritat, si ho podem evitar, no? Sí, però són coses que hem d'anar... que viurem, cada dia, i un no s'ha de sentir tampoc malament, ha de dir, doncs, escolta, no m'han triat, però jo sé el que valc. Perquè hi havia un conte també que vam explicar aquí en una tertúlia, no? Que era d'una nena que no la triaven tampoc, i al final, amb un campionat de salt de pèrdiga, aquesta nena, que no l'havien triat, que era molt baixeta, que era l'última, al final guanya i aconsegueix la copa. És a dir, que a vegades jutgem a les persones i potser és que no les coneixem, no?
2: Sí.
0: Molt bé. I per què creieu que a vegades, en el cas, per exemple, en aquest cas, d'aquest vídeo, la broma s'inicia perquè aquests dos nens es barallen, són molt amics, però es barallen un dia. I en el cas d'aquests dos nens, que et deia, un li grava l'altre mentre es dorm, no? L'altre no s'entera, i després aquest vídeo els altres companys l'animen, no? De dir, penja-la a les xarxes, es fa viral, i riuen, no? Fan aquesta broma de mal gust. Clar, en aquest cas, clar, hi ha una pregunta que deia, per què la persona fa la broma? Per què la va iniciar? La inicia perquè està enfadat. Perquè ara no ets el meu amic perquè estic molest amb tu. Però clar, creieu que s'han d'arreglar així les coses? Quan dues persones són amigues i s'enfaden, han d'actuar d'aquesta manera, com va actuar aquests dos, aquest nen amb l'altre, no? Que dormia i li penja un vídeo?
1: No.
0: No. No. Les coses es poden arreglar d'altres maneres, no?
1: Sí, sí.
0: Clar, i per què creieu que aquest nano ho va fer? Va ser un moment de ràbia, potser?
2: Jo crec que per la baralla que van tenir, tampoc és una baralla normal, perquè tot sabem, hasta els adults, els adults quan eren petits, de que sempre o a vegades es barallen amb els seus millors amics o amics i després ja es perdonen, però que tampoc hi ha que fer aquestes coses com gravar-lo i fer-li coses i pujar-les a internet sin el seu permís. I és el seu cos i té que respectar-lo.
0: Ian, què afegim? Perquè es poden arreglar les coses d'una altra manera quan ens enfadem, no fer aquests vídeos i penjar-los?
3: Bàsicament és el que ha dit el Matías, que si et enfades no tens que fer un vídeo mostrant per la nit o per el dia, si estàs dormint, si estàs menjant, si estàs en les teves coses personals.
0: I quin paper juguen les persones que veuen el que està passant en aquell moment, que s'està produint, no? És a dir, hi ha altra gent que està mirant com aquest noi grava l'altre dormint i no fan res, no es posicionen ni a favor ni en contra. Emma, què en penses amb aquelles persones que ho estan veient però no fan res?
1: Crec que de vegades no pensen en, que, en com li pot afectar a l'altra persona.
0: Val. I què en penses tu? També de, és a dir, ara imaginem-nos, no?, que això està passant ara i ho estem veient i no fem res. Ni estem a favor ni en contra, és a dir, ens quedem allà sense fer res. Què en penses d'això?
2: De que si hi ha una persona, de que, per exemple, el vídeo que hem vist i hem escoltat que li passa això, pues tenim que ajudar al que li estan fent aquestes bromes. Bromes no, ja és una altra cosa, que és el bullying. Que això del bullying no hi ha que passar, perquè és una cosa que ja als nens o hasta adults que li passen, pues de que es sent molt mal. I he vist, com jo sempre per les matinades veo en les notícies, he vist de que una nena que jugava a futbol se ha suïcidat per el bullying, i és el tema que tenim parlant en avui, i de que digo per això perquè en les persones de que no es posen el cos de l'altre, primer tenen que pensar i després ja actuar.
0: Molt bé, per tant, has donat una bona explicació i un bon tema de reflexió, que pot ser dramàtic moltíssim, situacions que poden comportar, no?, la mort d'una persona. Per tant, hem de reflexionar sobre aquest tema del bullying. I en tot cas, si parlem ara amb l'Ian, no?, quin paper juguen les persones que veuen el que està passant? Tu quina... i que no fan res, eh? Quina reflexió faries?
3: Jo dic que deberien actuar i que dir-li, sol és un enfat, no tens que fer tot això per sol un enfat, que pot perjudicar o enfadar l'altra persona. O posar-la en tot arreu i l'altra persona es sent amb vergonya i tristesa.
0: Molt bé. Ja per anar tancant, farem dues preguntes amb una, perquè el temps corre. Hi ha algun motiu, un motiu concret que pugui explicar o justificar que una persona pateixi bullying? I què és el que pot ajudar més a les víctimes de bullying a superar-ho? Va, Matthew, tenim les preguntes, aquí.
2: De que quan una persona fa bullying per un motiu de que no fa gràcia quan el que fa el que fan i de que si volen fer una cosa, com he dit abans, de que en primer pensen i després actuen, perquè és molt greu que una persona t'esté molestant tot el rato i tu no en ninguna manera et podes defender i tu acabis perdent i que et subin, com el vídeo, que et subin el teu cos i les teves coses personals per tot arreu.
0: Molt bé, què afegim, Ian, a tot això que hem dit?
3: Què és el poder? Si et fan bullying, per superar el bullying, jo crec que en més d'estar plorant i dient-li que no, més això, que no li facis cas.
1: Sí.
3: En vez de buscar pelea, ballar-se amb l'altre, sol ignorar-lo perquè et deixi en pau i...
0: És una bona opció, ignorem, que no ens afecti. Perquè l'altre disfruta quan veu que t'afecta, no?
3: Sí.
0: Al final... és això, intentar doncs no entrar baralla, no? És a dir, a mi no, a mi això no em va. I per tant, vaig a una altra cosa, hi ha molts amics, no? Molt bé. I si ja si se sent aquella persona ja acorralada, doncs què faríem?
3: Si té amics, pues podir-li o a familiars dir-li que m'estan fent bullying. No sé què fer ja, res, les he ignorat, m'estan fent més a un i més pesades i...
0: Demanar ajuda, sobretot. Hi ha molts nens que sí, que ho pateixen i no parlen, no? L'important és sobretot expressar-ho, demanar ajuda, sigui a casa o sigui també doncs aquí, a l'escola, no? Als mestres, no? A vegades hi ha gent que és més callada o no vol dir res, no? O té por, no? de que això vagi a més, o hi ha el que s'ho mira però no diu res tampoc, o pensa, ostres, ara si parlo, doncs potser em tocarà a mi, no? Totes aquestes qüestions doncs, són coses, no? que poden passar, però que hem d'intentar, no? Buscar solucions.
3: Sí, sí.
0: I que s'acabi, no?
3: Sí.
0: Digues.
2: De que quan tu fas bullying, de que tens que buscar una manera de que s'acabi o perdonar-te amb el que t'està fent perquè no te faci més, perquè fa molt de mal, i de que esto va per les persones de que intenten fer bullying o fan... de que parin de fer aquestes coses perquè em poden sentir molt mal a les persones i per això.
0: Hem de tancar el tema, és molt interessant i seguiríem parlant i anirien sortint coses, però hem de parlar ara d'una segona qüestió, la segona part del programa, és parlar una mica del món de la ràdio. Per tant, començarem amb l'Emma, aquí tot seguit li obrim el micròfon. Emma... És que avui li fa vergonya, em va dient no, passem, no, va, Emma, és fàcil. Què t'agradaria escoltar a la ràdio?
1: A tu, tema sobre animals que viuen a la calle o on estan els gossos per adoptar, que hi ha publicitat i així per poder adoptar.
0: O sigui, a tu t'agrada molt el tema dels animals, la protectora d'animals, no?
1: Sí.
0: I adoptar gossos, donar una segona vida, sí? Gossos o què?
1: O qualsevol animal.
0: Gats, també t'agradaria? Molt bé. Què et fa sentir la ràdio? Què et fa sentir la ràdio? Tu quan l'escoltes, en algun moment, Tu què sents? Com et sents tu? És la ràdio que t'entreté, et sents alegre, diferents sentiments segons si estem escoltant informacions. Clar, és difícil la pregunta, no? Però la ràdio et fa sentir coses, no? Ara estem fent ràdio, estem fent una tertúlia. Què sents, no?
1: Quan sóc jo la que parla, una miqueta nerviosa. Però quan l'escolto, de vegades sí que depèn del tema, sí que em poso. Però de vegades com que passo.
0: Val, de vegades sento interès. O sento... O, no?
1: Sento interès, però de vegades...
0: Clar, o m'avorreixo. O em sento malament perquè estan donant una notícia dramàtica, no? Al final la ràdio fa sentir moltes coses. Molt bé, si poguessis recomanar una cançó, quina seria? Aviam, que de cançons en posem sempre i ara no ens en veuen al cap. Aviam, què podem...
1: Montsina. Montsina d'Emília Mernet.
0: Ah, no la conec, aquesta. Què més? Un llibre, va.
1: Bueno, és una col·lecció de llibres, però que és una pel·lícula, però que és, la col·lecció de llibres es diu Heartstopper.
0: Val, i una pel·lícula?
1: Jo he posat una pel·lícula i una sèrie, que de pel·lícula he posat Enredat, de Rapunzel, i de sèrie Stranger Things.
0: Molt bé, doncs vinga, passem paraula i anem... Matiu, Matiu, no, com
4: Matías.
0: És? Matías, perdona, que t'he canviat el nom. Matías, què t'agradaria escoltar la ràdio?
2: M'agradaria escoltar la ràdio en coses... relacionades amb el món, perquè m'agrada en saber què passa en el món, saber en els graus que fa en Cubelles, tot, per estar al dia i tot. M'agradaria saber del món més del que sé ara.
0: Molt bé. I què fa sentir la ràdio?
2: Quan jo vaig al cotxe i pongo la ràdio de Cubelles, em relaxa molt, perquè quan escolto, no sé per què, m'agraden tots els temes i, com he dit abans, m'agrada més el del món. I per això l'escolto, perquè em relaxa molt.
0: Una cançó, quina triem?
2: Aquesta cançó me posa molt actiu, no nerviós ni res, me posa alegre, que diu Loco, que no me'n recordo quals són els que la canten, però sí, aquesta cançó m'agrada demasiado.
0: T'agrada aquesta cançó Loco? Val. Molt bé. I un llibre?
2: Jo me llegeixo molts llibres de la col·lecció El diari de Greg, perquè me'n fan riure i... Totalment me'n poso a llegir-lo.
0: I una pel·lícula?
2: Aquesta pel·lícula ja me l'he vist moltes vegades, que diu Lo impossible, i de que aquesta pel·lícula és d'un tsunami que passa, crec que en Miami, no me'n recordo, i de que passa un tsunami i que una família sobreviu tota i... Aquesta família estava repartida per tot arreu.
0: Uh-huh. Bé, doncs l'haurem d'apuntar aquesta pel·lícula, eh? Molt bé, anem. Ian, què t'agradaria escoltar a la ràdio?
3: Jo, primerament, no escolto la ràdio, solo la del cotxe dels meus pares, que ahí s'ha el temps, el futbol, coses així, doncs, amb això... I bueno.
0: Molt bé. Recomana'ns una cançó.
3: Una cançó seria la de... És que no sé com es diu ara.
0: No sé, jo sí que no sé. És alguna cançó, no sé, d'aquest estiu? Saps una mica com fa? O...
3: La Morocha.
0: Ah, La Morocha. Val, sí. Vinga, un llibre.
3: El llibre. A mi m'agraden alguns llibres que és d'un youtuber que es diu Mycrack, i això és el llibre que és
0: que t'agrada.
3: Recomanaria.
0: Molt bé. I una pel·lícula?
3: La pel·lícula. És que pel·lícules jo veig moltes i moltes m'agraden.
0: O sèrie, la que vulguis. Que riem ja.
2: Era Spider-Man, quan salen els tres.
0: Va, Spider-Man, quan surten tres, que vols dir els tres dolents, els tres...
2: Els tres Spider-Man, però no me recordo com es diu la pel·lícula.
0: L'última. Val. Vinga, doncs, acabem aquesta tertúlia, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Tornem a obrir tots els micròfons. Vinga, començo jo i fem roda. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Sí, endavant.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs ara sí, ja hem fet el lema, tanquem aquesta tertúlia, avui amb la Emma, amb el Matías i amb l'Ian. Ells són alumnes de 5è B d'aquesta escola del Charlie Rivel. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau. Adéu.
2: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
2: Isabel. Doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem aquí, a l'escola Maricel, amb alumnes d'aquest centre. Anem a fer presentacions, primer de tot, però els demanarem amb elles mateixes que vagin presentant-se. Començarem per la meva esquerra. Com et dius? Apropa't al micròfon, sobretot recordeu, sempre de parlar davant del micròfon.
1: Em dic Helena.
0: Què tal? Com estàs, Helena?
1: Bé.
0: Val. Qui més tenim a nosaltres?
2: Em dic Vinyet Sans.
0: I què tal?
2: Bé.
0: Bé? Ganes sí. De parlar una mica de tertúlia?
2: Sí. Sí.
0: Què més? Què
3: tenim? Em dic Gemma.
0: Gemma, què tal, Gemma?
3: Bé.
0: Bé, també? Molt bé. I?
4: Jo em dic Maren.
0: I què tal, Maren?
5: Bé.
0: Bé, esteu bé, les quatre, aquí a la taula i a punt. Avui he de parlar d'un tema que són les normes. I és que tots els dies d'un curs escolar tant professors com alumnes conviuen perquè la vida a l'escola sigui agradable i tots pugueu complir els vostres objectius. Aquí a l'escola veniu a aprendre i, per tant, els professors a ensenyar-vos. Tots tenen uns drets i també tenen uns deures dins el centre que s'han de respectar i complir per una bona entesa entre uns i els altres. Anem avui una mica a fer un repàs de les principals normes de convivència dins d'una escola. I bé, en tot cas, sobretot hem de dir que cal unes normes de convivència per poder assegurar els drets també dels nens i també dels adults que cal complir i que no s'han de saltar. En aquest sentit, cal destacar que tota la comunitat escolar ha de conèixer bé els drets i els deures de cadascú per evitar problemes i conflictes. I amb les normes de convivència escolar es pretén fins i tot que sapiguem què hem de fer, com ens hem de comportar i què és el que hem de fer en cada moment determinat. Encara que les normes de convivència ens ajudaran a resoldre conflictes i problemes, sempre poden passar aquests conflictes i aquests problemes en una escola. Quan existeix algun tipus de conflicte a l'escola, és convenient també que totes les parts implicades s'involucrin per trobar una solució. I anem cap a alguns dels exemples de normes de convivència. D'una banda, assistir a l'escola amb puntualitat i amb regularitat seria una norma, no? Acudir a classe en bones condicions d'higiene i salut, per tant, una mica ben vestits, ben nets, no? Mantenir una actitud correcta amb els companys i professors, ara també aviam si entenem la norma, no? Respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona, mostrar interès per l'estudi, per l'aprenentatge, les activitats que es proposen a classe, resoldre els problemes, conflictes, sempre buscant el bé comú de tothom, del centre educatiu i també de que ningú surti també perjudicat, que ens sentim bé, respectar la integritat física i moral de totes les persones al centre educatiu i també de la societat a la qual pertany l'escola, mantenir una bona actitud de neteja, d'ordre, respecte a les aules, als seus materials, i no es pot portar mòbil a les aules, ser respectuós davant la diversitat, no agredir a cap persona, buscar sempre comunicació com manera de resoldre els conflictes. Bé, aquí hem fet un llistat de normes, que aquestes normes estan a totes les escoles, a tots els centres, i bé, també una mica parlem en general de les normes que s'han de posar no només a l'escola, també a casa, no? A tot arreu hi ha normes i tot plegat per això, per intentar tirar endavant aquella tasca educativa o de que no tot sigui un caos, no? Que es puguin fer coses. Anem pel principi, començarem novament amb l'Helena. Helena, et toca a tu obrir el torn de paraula i apropa't al micro. Si jo et pregunto, a la teva escola hi ha normes?
1: Sí.
0: Alguna norma que tu recordis que hi ha a la teva escola?
1: No faltar el respecte.
0: No faltar respecte seria una. Alguna més s'ha d'acut? Vinyet, l'ajudes?
2: Sí.
0: Vinga, quina norma més?
2: No pagar.
0: No pagar, no falta respecte, no pagar. Normal, és el que dèiem, a ningú ens agrada que ens faltin el respecte tampoc i tampoc ens agrada que ens peguin. Per tant, ha de ser mutu això, sobretot això, tenir empatia per saber que no ens agradaria, no ho fem nosaltres, no ens ho faran tampoc a nosaltres. Més normes, va, seguim amb aquesta llista. Gemma, apropa't al micròfon. Dèiem, a la teva escola hi ha normes, segur que n'hi ha més. Quina altra norma?
3: No contestar les professores.
0: S'ha de respectar, en tot cas, no? El mestre s'hauria de respectar. I es compleixen totes les normes? Tu creus que aquí a l'escola es compleixen o es compleixen? Quina potser costa més de complir?
3: La majoria dels nens sí, però hi ha alguns nens que els costen.
0: Què és el que ens costa més? Arribem puntual, arribem tard, que seria una norma també. Aquesta ens costaria? Som puntuals?
3: No.
0: O encara ens han de recordar que les 9 hem d'estar, abans de les 9 hem d'estar aquí? Vinga, doncs seguim amb les normes de l'escola, seguim amb el mateix tema. Més normes. Hem dit això, que ens hem de respectar, que no ens hem de pagar, que hem d'arribar puntuals a l'escola. No contestar al professor o professora, és a dir, no desautoritzar-lo. Al final s'entén doncs, que venen aquí a explicar-vos el contingut que heu de assolir, no? per acabar el curs, que esteu a cinquè, no? Què ens diries tu, Maren?
4: No pegar.
0: Es poden resoldre els problemes d'una altra manera?
4: Sí, parlant.
0: Parlant. Ho fem, ho sabem fer.
4: Sí.
0: A vegades ens costa perquè tenim una mica de recel, de rancor, que diem. O no, no ens costa parlar les coses.
4: Sí, a vegades.
0: A vegades sí. No sempre. A vegades passen coses i ens costa parlar. Hi ha gent que necessita també, més que parlar, allò, quan passa un conflicte, no? Necessita com el seu espai, diguem-ho així, no? Com reflexionar abans de solucionar, no? Però és bo parlar-ne, no? És bo, Vinyet, parlar les coses? Com arreglaries tots els conflictes?
2: Parlant i anant a una professora per dir-li el que està passant.
0: Clar. I a vegades, clar, diu, les coses se solucionen parlant. Clar, les dues persones que han tingut el conflicte, és bo, no?, que parlin, perquè de diferències en tenim moltes, Vinyet, de diferències en tenim moltes entre les amistats, no? Però és bo, no? És bo parlar-ne, no? Per exemple, ara menjem l'Helena i tu, no, Vinyet, heu tingut un petit conflicte de poca importància, però hi és aquest conflicte, no?
2: Sí.
0: Igual t'ha dit alguna cosa que t'ha sentat malament, eh? I llavors, ostres, en aquell moment t'ho ha dit i ostres, i tu, sense voler, la teva reacció ha estat rebutjar-la, no? Allò de dir, doncs si no d'això, doncs no ets la meva amiga, que potser això no passa tant a cinquè, però segurament que quan éreu petits passava, no? I fas una petita empenta, clar, això no està bé, no? Com ho resolem? Dèieu parlant, no? Hem posat aquest exemple, no, de dir, doncs mira, ella li ha dit a la Vinyet una cosa que no li ha agradat, no? Com ho resoldríem? Què li diries tu a l'Helena? Helena, el que m'acabes de dir, què li diries?
2: Helena, no m'agrada el que m'has dit perquè m'has fet sentir malament.
0: I l'Helena què li diria? Clar, perquè li has dit una cosa que potser a la Vinyet no li agrada, com et disculparies una mica o...?
4: Perdó, jo no volia fer-te sentir malament.
0: Jo no volia ofendre. Bé, aquest és un cas molt fàcil, no? Però clar, a vegades els conflictes són d'una envergadura més gran. Vinga, la Gemma, demana la paraula, Gemma. Sense, no cal dir noms, no? Però situacions que es puguin produir, Gemma, com ho resolem això? Dèiem, és important parlar-ne? Per tant, ara tenim un conflicte de que algú... Doncs, ostres, també m'ha ofès potser amb la imatge, no? Això passa a vegades, ostres, que et fan broma amb el pentinat i tu t'ofent, o aquella típica colleja, no?, que es fa molt a vegades i que, clar, porta doncs, aquella colleja i l'altra que es rebota i que, per tant, ja s'està produint un conflicte, no?, i acaba amb una esbaralla. Com ho resolem, això?
3: Això, doncs, el més normal... seria anar a la professora i dir-li m'han donat una colleja.
0: Maren, va, normes. Ens costa complir alguna norma, perquè hem dit moltes de normes. També mostrar interès, no? Dèiem, cal mostrar interès en l'estudi. També, tu imaginem que estem a classe i algú que no mostra interès

0: Diu també mantenir una bona actitud de neteja i ordre. Què passa? Clar, a vegades estem a classe, no? I les típiques boles de paper per tot arreu, no? Això no està bé, no? Helena, posa't a prop del micròfon. I com dèiem, l'espai net, no?
1: Sí.
0: És una norma.
1: A vegades està una mica amorotat el terra i les taules, i clar, la professora diu que recollim i alguns no recullen, i això, pues, la professora
0: bueno, us ha de dir que ho heu de recollir, perquè al final molesta,
1: sí.
0: Perquè tots, imagineu que vosaltres tots no ordenéssiu el vostre espai. Imaginem si no poséssim aquesta norma, no, de ser nets. Clar, totes les taules brutes, boles de paper per tot arreu. Jo crec que no és lògic, no? Clar, hem de ser nets, respectuosos, no, deien, però nets també, perquè cal un ordre, no?
1: Sí.
0: Si no sé si us concentraríeu, estaríeu més pendents dels dibuixets de la taula que del que us estan dient, no? Sí,
1: sí
0: o no?
1: Sí.
0: Val, Emma, i seguim, en tot cas, amb el tema del no portar el mòbil. Enteneu per què... Emma, no, Vinyet. Això, entenem la norma de que no es pot portar mòbil a les aules, el per què?
2: Sí, perquè si no les... la gent es posaria davall de la taula a mirar el mòbil i a jugar a jocs.
0: Clar. Potser és una de les normes que costa més entendre, però clar, hem de pensar que si no estem atenent, no? Estem amb el mòbil, no amb el mòbil, és una falta de respecte ja cap al professor, però és que a més vosaltres veniu aquí a aprendre, és a dir, entenc que hi ha un interès comú. Gemma, hi ha un interès comú, venim aquí a aprendre?
3: Sí.
0: Val. Per què venim a aprendre?
4: Para que quan siguem grans podem tenir un treball i perquè hem d'aprendre les coses.
0: Per tant, entenem que no podem estar aprenent amb el mòbil que ens estigui molestant a cada moment, no? S'entén aquesta norma de que no es pot portar un
4: mòbil? Per exemple, a mi m'agrada més leer que ver el mòbil.
0: Clar, però entenem les normes, sí, no? Per tant, perfecte que t'agradi més llegir, perquè així doncs, aprofitem per llegir molt i sobretot a casa no estem tan enganxats al mòbil, que ara parlem de la segona part d'aquesta tertúlia, que és que no només hi ha normes a l'escola, sinó que també hi ha normes a casa. Per tant, a casa, quina norma familiar us resulta més difícil de complir? Perquè segur que també teniu coses estipulades.
1: No respondre.
0: No contestar. Veig que aquest tema surt, no contestar la professora, no contestar a casa... costa complir per què?
1: Perquè a vegades la teva mare o pare t'obliga a fer una cosa i tu no vols i llavors li dius no vull.
0: A vegades contestes malament perquè en aquell moment sembla que el teu pare o la teva mare t'està com molestant, no? I dius jo és que estic fent una cosa que la vull fer. Però clar, és una reacció, però hem d'entendre que bé, si ens ho diuen
1: està malament,
0: ens ho diuen és per benefici vostre, no? És a dir, perquè igual esteu massa estona davant de la pantalla i heu d'estudiar, no? O el que sigui, no? O sigui, li anem a preguntar a l'Helena, a casa seva, la norma familiar que potser resulta més difícil de complir, ella diu, no es contesta, és a dir, no m'has de contestar, no m'has de rebatre, al final els pares també són l'autoritat i vellen per vosaltres. A casa teva, què ens costa, en tot cas? Perquè n'hi ha, a totes les cases hi ha normes, apropa't, sisplau.
1: No barallar-me amb el meu germà.
0: No és barallar-te amb el teu germà, normal. Conflictes n'hi ha sempre, no? És la que costa més?
1: No.
0: A vegades, al final, la baralla és allò... Perquè mira, els germans també conviuen molta estona junts, no?
1: Sí.
0: I ens barallem per tonteries moltes vegades, no?
1: Sí.
0: Sí. Bé, en el cas de la Vinyeta, tu què et costa? Va, de casa teva... normes.
2: No crida.
0: Bé, ja entens la norma, no?
2: Sí.
0: Imaginem-nos que tots estiguéssim cridant, no? A casa. Què passaria?
2: Que hi hauria molt soroll.
0: Seria un caos, no? Tots cridant, no estaríem bé, no estaríem relaxats i ens faria mal al cap al final.

0: I què més? Perquè no, ningú de vosaltres ha dit endreçar-se a l'habitació. Veig que això us agrada, no? Deixem-me?
1: La tengo ordenada.
0: La tens ordenada? Aquesta norma la complim bé. No ens costa, no?
1: Yo la tengo bien todo.
0: Sí, val, no, no, perfecte. Jo deia perquè, clar, hi ha normes i, clar, també el tema d'ordenar i endreçar les coses també és important, perquè si no seria un desordre, vaja, que no ens permetria trobar res, tampoc, ni la roba, ni les
1: Mira,
0: coses...
1: Mira, jo ara tinc una llitera, ¿vale?, que em van comprar fa un mes o així, i abans tenia la cama, que era més petita, i ho tenia tot, a vegades tenia pantalons i alguna sudadera sola de la cama, i venia la meva mare un dia... Ves a recollir això, jo no volia i sempre ho acabava fent ella.
0: Molt bé. Vinga, doncs anem avançant amb el tema aquest de les normes. Si poguéssiu suprimir una norma de l'escola, quina norma suprimiríem? Vinga, per aquí la mare. Ràpid t'ha vingut al cap una norma, no?
2: Sí. No agafar les coses dels altres.
0: No t'agrada aquesta norma?
2: No.
0: Però clar, no agafar, entenc que no pots agafar les coses dels altres sense permís, no?
2: Sí.
0: Perquè si no, què passa?
2: Et pots enfadar.
0: Clar, s'entén, doncs també que existeix aquesta norma. En tot cas, seguim per aquí. Helena, suprimim una norma, va, que avui teniu poder. Quina norma suprimim de l'escola?
3: No pagar, perquè així em puc defensar.
0: Val, sí. Però en tot cas, suprimir una norma vol dir que la norma és no pagar.
3: Yeah.
0: És important que hi sigui, no? Perquè imaginem-nos que la norma la traiem, llavors ens pagaríem tots, perquè no hi hauria norma.
3: Sí.
0: Però llavors tu vols treure la norma de no pagar? Permetries que es pagués a l'escola? Jo crec que no, eh?
3: Ja,
0: però... Vinga, una altra norma, una norma que suprimiríem a l'escola.
4: No ho sé.
0: Clar, és que al final és més fàcil de dir, doncs, la norma d'arribar a les 9, perquè no posen, la canvien i la posen arriba a les 10, perquè jo vull dormir més. És una norma que al final, aviam, començar a les 9, començar a les 10 és diferent, no? No perjudica com el que es pugui pagar, no? Normes, no? Quina norma m'agradaria treure, o canviar-la, no? Que no em deixin jugar a futbol al pati, no? Doncs jo posaria que es pugui jugar a futbol al pati, per exemple, no? Coses així. Que segurament teniu alguna idea vosaltres, no? De dir, doncs jo més faria allò una norma com al revés, no? Costa, això de les normes. Si poguéssim suprimir una norma de casa, Gemma.
1: Quan fer les coses quan nosaltres volíem.
0: Fer les coses com vosaltres vulgueu. Això seria
1: o
0: genial,
1: no,
0: eh?
1: Lo de respondre això no, sinó... La mare em diu, en 5 minuts et vull a la cama. Pues que nosaltres diguem quan anem a la cama.
0: Molt bé. Vinga, i última... Per aquí. Va, una altra norma d'aquestes que suprimiríeu de casa? O la canviaríeu, en tot cas? No et ve res al cap. I per aquí? Alguna idea més? Passem a la següent pregunta. Doncs va, si haguéssiu de formular una norma nova a l'escola, quina norma formularíeu vosaltres?
3: Jo formularia estar tot el dia al pati.
0: Val. Vinga, què més? Estar tot el dia al pati, és genial, eh? A mi també m'agradaria, si fos més petita estigués aquí al Maricel.
4: Que ens deixessin cridar.
1: Compartir el pati amb els petits, o sigui, que la vella aquella allí de fusta no estiguessi i podem entrar als dos patis.
0: Patis compartits, que no hi hagués una tanca al mig.
1: Sí, perquè ens agrada molestar amb els petits.
0: Clar, molt bé, què més? Va.
3: Doncs de que cada setmana hi hagi una excursió, però valdrien molts diners.
0: Està molt bé això, de les excursions. A mi també m'encantaria viatjar, que em dius tu, moltes excursions perquè us agrada més sortir. No, que està aquí,
3: sí.
0: Conèixer coses noves, fent excursions. Molt bé, i què més? Creieu que són necessàries ja per acabar les normes o no? Helena, tu què en penses?
3: Que sí.
0: Val. Una cosa és que no ens agradin, però són necessàries, no? Per sí. Què són necessàries?
3: Perquè si no tot farien el que volguessin i seria un caos tot... Tots estaríem barallant-se, i agafar tot el que volguessin.
0: Molt bé, ho has explicat bé, el món, perquè funcioni, calen unes normes. Què en pensem, per aquí, Vinyet? Calen o no calen? I com ho explicaries tu?
4: Sí, calen, perquè si no, no hi hauria convivència.
0: Clar. Gemma, calen o no calen? Normes.
1: Sí, calen.
0: Per què?
1: Perquè si no, la gent faria el que vulgui.
0: I per tant?
1: Per exemple, si per exemple, estem a l'escola i passa un de l'institut i no hi haguessin normes, podria entrar i portar-se un nen.
0: Clar. Per tant, no. Han d'haver unes normes, eh? No pot ser. Perquè si no, tot el que tenim aquí, si deixem via lliure, no? Se ho endurien, no? I per tant, no, després no podríeu aprofitar vosaltres aquestes, tot el que teniu al Marisil per vosaltres mateixos, els patis, està, no? Els patis, el que
1: sigui. Clar, ja li farem tot.
0: Clar,
1: clar. No hi hagi normes i no entrar.
0: No, no, no es pot entrar si no ets alumne d'aquest centre. És una norma, no? I hi ha d'haver un control. Molt bé. I última paraula sobre aquesta reflexió de les normes. Calen o no calen normes?
2: Calen, perquè pot la gent fa el que vulgui i això no estaria tan controlat tot.
0: Molt bé, doncs segona part, ens apropem novament al micròfon. Helena, comencem amb tu. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio, canviant de tema?
2: Música.
0: I què et fa sentir la ràdio?
2: Alegria.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Golden.
0: I un llibre?
2: El secreto de bruja.
0: Molt bé. I una pel·lícula?
2: Las verdaderas K-pop.
0: Vinga, seguim amb la Vinyet. Vinyet, què t'agradaria tu escoltar la ràdio?
4: Aquest programa.
0: Perfecte. Què et fa sentir la ràdio?
4: Alegria.
0: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
4: Elefants.
0: I un llibre?
4: Males bèsties.
0: Una pel·lícula?
4: La fàbrica de xocolata.
0: La fàbrica de xocolata. Molt bé, m'agrada aquesta pel·lícula, també l'he vist. I la Gemma, Gemma, t'agradaria escoltar la ràdio? Què t'agradaria?
1: Festa major.
0: I què fa sentir la ràdio?
1: Alegria.
0: Recomana'ns una cançó.
1: No és Miami.
0: Ah, no t'ocupa els búhos, eh? Un llibre.
1: Robin Hood de Jerónimo Stilton.
0: I una pel·lícula.
1: Matilda.
0: I acabem amb la mare. Què t'agradaria escoltar la ràdio? Ai, perdona, com et dius?
1: Maren.
0: Maren, la Maren, doncs. Acabem amb la Maren. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
2: Música.
0: Què et fa sentir la ràdio?
2: Felicitat.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: A la fresca.
0: I una pel·lícula?
2: Lilo i Stitch.
0: I el llibre?
2: Algú de les teves sisters.
0: Molt bé, doncs tanquem el programa, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Començo jo, fem roda, una a una, eh? Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles...
0: El micròfon!
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs d'aquesta manera nosaltres que posem ja el punt i final a la tertúlia d'avui, avui en companyia doncs d'aquestes noies que tenim aquí al Maricel. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles, avui amb nens i nenes de l'escola Charlie Rivel. Anem a fer presentacions de l'alumnat que ens acompanya avui i ells mateixos, doncs, que ens diguin com es diuen. Com et dius?
1: Quim.
0: Què tal, Quim?
1: Bé.
0: La primera vegada que parles per la ràdio?
1: Sí.
0: Sí. Què més tenim avui aquí a la taula? Com et dius?
2: Eric.
0: Eric, què tal? Com estàs?
2: Bé.
0: Ganes de
2: sí.
0: participar aquí a la ràdio?
2: Sí.
0: Sí. I a la part femenina tenim, com et dius?
3: Em dic Paula.
0: Què tal, Paula?
3: Molt bé.
0: Contenta?
3: Sí. Sí.
0: I finalment, Merche. La Merche. Què tal, Merche?
4: Bé.
0: Jo us veig a tots i a totes, no? Una mica allò, quina vergonya això de parlar per la ràdio. Però bé, avui parlem d'un tema que segur que coneixeu molt bé, que són els hàbits saludables. Diu aquest text que teniu davant, doncs, a la taula, no? La salut depèn en gran part de la dieta, de l'estil de vida i del descans. Diu, una dieta sana i equilibrada és essencial per un bon creixement i és important introduir tota mena d'aliments, però controlant les porcions que se'n consumeixen. D'aquesta manera es podran prevenir alguns problemes de salut greus, com ara el sobrepès o les malalties cardiovasculars. I a continuació ens detalla alguns bons hàbits per tota la família. En tot cas, ho anirem repassant al llarg de tota aquesta conversa, però no ho explicarem tot. Comencem, doncs, per vosaltres, no? Creieu que és important tenir uns hàbits saludables, uns bons hàbits? Per aquí, què en pensem?
5: Que sí, és important perquè tenim que estar...
0: Tenim que estar, què, en forma?
5: Sí.
0: Sí. Què més pensem, va?
2: Sí, perquè t'ajuda a créixer i estar en bona forma.
0: Què més? Per què hem de tenir uns bons hàbits saludables?
5: Sí, perquè ajuda a estar saludable.
0: Sí? I què vol dir estar saludable?
5: Estar en forma.
3: Sí, perquè t'ajuda a créixer saludable i estar en forma.
0: Val, heu dit estar saludable, estar en forma, créixer, no? Són paraules que bé, que ens porten a que una bona alimentació ens farà, doncs això, créixer, no? No ser obesos, sabeu què vol dir, no? Estar prim o estar gras, no? I què provoca també, doncs, el no moure's, no? Perquè si som persones que no ens movem, som persones sedentàries, vol dir el mateix. Què vol dir això? Doncs que potser som persones que no fem exercici, que no anem caminant als llocs, moltes vegades ens quedem davant de la televisió, no fent res, hores i hores, no tothom, però em vinc a referir que hi ha tot, doncs, la societat, no tothom té bons hàbits i, per tant, això provoca malalties greus perquè doncs, no es cuiden. Per tant, què fem quan arribem aquí a l'escola? Que segurament vosaltres, abans d'arribar, esmorzeu una miqueta a casa, després aquí a mig matí, no? Com és aquest dia a dia? Va, comencem per aquí, per la dreta. Abans d'arribar a l'escola Charlie Rivel, què fem?
3: M'aixeco, esmorzo, em pentino, em vesteixo i em vaig a l'escola.
0: Molt bé, un cop arribes aquí a l'escola, no? Comencem a escoltar, no?, les classes i hi ha una pausa, no? Hi ha un descans al llarg del matí.
3: Sí, al pati. Fem dues hores de classes i després anem al pati.
0: I jo tinc entès que aquí, en altres converses de la tertúlia, m'han explicat que hi ha un dia que és un dia que porteu fruita, no?
3: Sí.
0: Quin dia, recordes, quin dia de la setmana ho feu, això?
3: El dimecres.
0: Els dimecres. I què acostuma portar doncs, la gent, no? Que, és a dir, vosaltres, els joves que veniu aquí a l'escola, què porteu? Quin tipus de fruita?
3: Plàtan, poma, no sé, mandarina.
0: I sabem, no?, el per què fan, des de l'escola, per què promouen aquest hàbit saludable, no? Potser és que mengem poca fruita a casa?
3: Potser.
0: Va, què pensa la teva companya? No sé si fas el mateix al matí, no? Si també tens cura, si tens cura una mica també del que menges, del que pots menjar, no pots menjar, perquè a vegades no sabem ben bé, no? Si mengem molta quantitat potser de dolç o de, no sé, de menjar prefabricat que es diu, no? Del que ja ve, doncs, fet, no?, que només les escalfa al microones, o comprem moltes gominoles, comprem, bé, menjar, que diuen, vosaltres coneixeu com la comida basura, no? Això és bo o és dolent? Va, perquè això suposo que sabem, no?, dolent. Què és bo o dolent?
4: Dolent.
0: Dolent. alguna vegada, però, mengem, no? Algun dolç, així. Tenim cura? És a dir, mengem poquet, algun dia especial? Com és això? Explica-m'ho tu amb les teves paraules. Perquè tots hem estat petits i que potser quan érem petits no ho enteníem, no? Però ara ja estem a cinquè, no? I potser ens cuidem una miqueta més perquè ja som, bé, hem anat treballant, no? Aquests hàbits saludables i potser tenim més cura, no? A l'hora d'anar al supermercat, no? Que a vegades acompanyem els pares, no? I intentem posar, no? A la cistella tot tipus de coses i els pares potser us diuen anem avui a això, però... perquè és un dia especial, és el teu aniversari, no? Controlem una mica, no ens fem un far, no?, de golosines, o sí, aviam per aquí, a l'esquerra.
2: No. Per la quantitat de sucre, això no et fa cuidar-te.
0: Sabem que el sucre en excés no és bo, no?
2: No.
0: I fem esport?
2: Sí.
0: Sí? Quin tipus d'esport fas tu?
2: Jo faig futbol 3 dies a la setmana. Bueno, 4, perquè al cap de setmana tinc partit.
0: Molt bé. I el futbol l'has triat tu perquè un esport que t'agrada és?
2: Sí.
0: Sí? I bé, com el descriuries tu, el futbol, de cara a aquells nens i nenes que de vegades doncs, no sabem què fer, no? No sabem quin estat escolar fer o quin esport fer, no? Creus que és un esport, doncs, no sé, que cal tenir una mica de físic o no passa res, aprenem. A mesura que passa el temps anem aprenent, tothom és capaç de fer futbol?
2: Sí.
0: Sí. I què els diries tu, què els recomanaries?
2: Pues menjar bé i...
0: Dormir bé, també?
2: Sí, també.
0: Clar, perquè hem parlat del menjar, però també un altre hàbit saludable és dormir bé, no? Hem de descansar. Si no descansem, què ens passa?
2: Pues que a l'hora de fer esport no pots córrer bé, et costa perquè estàs cansat.
0: Mm-hmm. Molt bé, anem també a fer participar el teu company. Quim, hàbits saludables, no sé si fas esport, si t'agrada algun esport.
5: Sí. Alguns dies a la setmana vaig amb la bici amb el meu pare.
0: La bici és una opció, també, per cremar una mica. I bé, què feu? Feu ruta? Intenteu passejar per Cubelles? Clar, pensem que a Cubelles molts carrils bici no hi ha, però bueno, explica'm què feu.
5: Anem des de la nostra casa a Segur de Calafell.
0: Déu-n'hi-do, Feu una bona ruta, T'agrada anar amb bici? Sí. Recomanes, també?
5: Sí.
0: Sí? Cal alguna preparació per anar amb bici?
5: No,
0: és ganes, no? Ganes de fer-ho. Algun esport, també, la part dreta? Feu algun esport? Balleu? Alguna activitat?
3: Jo faig hip-hop i faig piquetbol aquí a l'escola després de la tarda i ningú esport més, però faig anglès.
0: Molt bé. El piquetbol què és? Va, explica'ns-ho. D'on ens ha conèixer aquest esport, aquesta activitat?
3: És un esport que ve d'un altre lloc, que ben bé no sé d'on és ara. Jugues amb pala i amb una pilota de plàstic amb forats. I és molt divertit, és fàcil de jugar. Sí.
0: Però què és, com un tennis o no?
3: Sí, semblant.
0: Sí? Però juguen dues persones o són més en un equip o com funciona això?
3: Fas una parella contra una altra.
0: Val, és un joc per parelles, però la pala té forats.
3: No, la pala no, la pilota.
0: Ah, la pilota té forats. Val. Sí. Havia entès malament, per això deia quin esport que no coneixia. I el hip-hop, què tal? Es crema molta energia amb el hip-hop?
3: Sí.
0: Sí? Uh-huh. És intens.
3: Sí.
0: I cal alguna habilitat o s'aprèn també?
3: S'aprèn,
0: Sí. Vinga, la teva companya, què ens explica?
1: Faig hip-hop al col·le.
0: Sí.
1: I fora faig futbol amb el meu germà.
0: Val, fas de tot, una mica. Què t'agrada més, el hip-hop o el futbol o les dues coses?
1: El futbol.
0: El futbol, què m'expliques del futbol? És futbol femení que fas o mixta?
1: No, fora de... A la calle, con el meu germà.
0: Val, fora de competicions, I és un esport intens, no?, el futbol? Sí? D'equip, no? És que, clar, hi ha diferències entre un esport, d'equip, o potser n'hi ha que són individuals, també. Què us agrada més a vosaltres, per això, l'equip? És a dir, formar part d'un equip? O val la pena?
3: Sí.
0: Sabem guanyar i perdre?
1: Sí.
0: Sí? Perquè això a vegades costa, eh? Costa quan perdem un partit de futbol?
2: Una mica.
0: Una mica.
2: És més divertit guanyar perquè t'ho passes millor, però si perds, pues, no passa res.
0: Val. Sabem també, no sé si has competit alguna vegada, o segurament que aquí també heu fet jocs en equip, no?, a l'escola. Sabem guanyar i sabem perdre?
1: Sí.
0: Sí, val. Veig que ho teniu això més que superat. Parlem novament dels hàbits saludables. A continuació anem a detallar una mica el que ens diu aquest text. Bons hàbits per tota la família ens recomana que limitem al màxim els aliments que continguin grasses saturades, com ara les patates fregides o els refrescos, i que intentem substituir-los per fruites, verdures, productes làctics rics en fibres i proteïnes. Creieu que tothom fa? Segueix això? O que cal canviar hàbits en algunes famílies? Què en pensem per aquí? Estàvem dient patates fregides, no? Creieu que hem de menjar cada dia patates fregides?
3: No.
0: I quan parlem de verdures, perquè diu intentem substituir-los per verdures, ho fem?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí. Moltes verdures no són bones, però a vegades tens que menjar verdures.
0: Clar, quan diu són bones o no són bones, clar, quan són petits, no? A vegades mirem molt el color del menjar, no? Veiem verd i potser ens tira enrere, o l'olor, com pot ser la coliflor, no? Però després, depèn de com ens ho cuinen, veiem que sí, no? Que ens agrada. O potser és que ens hem d'acostumar. Què en penses tu?
3: A mi, per exemple, a mi m'agraden les verdures, però hi ha nens que no li agraden pel color o per l'olor o pel sabor.
0: A vegades, si no sabem el que estem menjant, no? Una crema, no? Que a vegades ens fan crema, sobretot quan som petits, perquè així no veiem, no?, què hi ha dins. Segur que mengem més verdura que si potser ens ho preparen d'una altra manera, no? Que veiem ben bé si és allò, si és una mongeta o és allò coliflor o bé unes bledes, no?
3: Sí.
0: Per tant, és important també, no?, la cuina. Què en pensem per aquí? Ens tira enrere els colors, les olors del menjar, no? T'agrada la verdura? Sí. No tens problema, tu. Val. I què li diríem a aquells nens o nenes que, ostres, sí que els hi tira enrere i que, clar, és important portar bons hàbits. Què els hi diríem? Alguna recomanació per aquí, a l'esquerra?
2: A veure, a mi no m'agrada molt, però si hi ha això per menjar, pues, ho menjo.
0: No tens problema, eh?
2: No.
0: Qualsevol cosa. Quina sort que tenim. Perquè, clar, aquells nens que els hi costa, hi ha pares que també es desesperen una mica, diuen, què puc fer, no? I un dels consells és això, intentar cuinar de manera que aquell nen o nena no sàpiga ben bé, no?, aquella crema que porta, no?, per tal de que també mengi verdures. La fruita, no? A tothom li agrada la fruita, no sé si a tu t'agrada o no.
2: A veure, a mi m'agrada el plàtan, la poma, però la pera no m'agrada.
0: I costa una mica més, però la qüestió és menjar algun tipus de fruita, no?
2: Sí.
0: I més els que feu esport, no? Quan acabem un partit cansats, moltes vegades es reparteix fruita, a vegades amb tornejos, no?
2: Sí.
0: De futbol. Jo he vist, no?, que a vegades, i sobretot a l'estiu, no?, amb la hidratació, que passeu molta calor, busquen fruites com pot ser una síndria, que té molta
2: veure,
0: aigua,
2: jo,
0: no?
2: Després dels partits em menjo una entrapa de el que sigui.
0: Clar, també porta hidrats de carboni, no el pa, no?
2: Sí.
0: I recuperar aquesta energia. Per aquí, fruites, verdures, ens costa, no ens costa algun truc també per menjar-nos? A vegades barregem, perquè a vegades ens barregen, quan som petits intenten barrejar-nos una mica també el menjar, perquè un ho té més bo.
5: A mi no m'agraden les verdures, però si hi ha també m'ho menjo, i les fruites sí m'agraden molt.
0: Doncs bo, eh? Intentem menjar fruita abans d'aquells dolços, no? Tot allò que està processat, no?, que diuen que no és bo, no? Això ens passa, eh?, perquè tots ens agrada picar, no?, aquelles patates, aquell refresc, no?, que porta molt sucre, i molt sovint veiem aquestes campanyes, no?, per la televisió, que intenten, no?, fer-nos veure, doncs, que no hem de consumir grans sucres perquè després l'obesitat està, doncs, allà al costat, no? No sé si heu vist notícies de nens i nenes que quan van creixent perden el control i no surten ni tan sols de casa, no? Estan davant d'una pantalla. No sé si heu vist algun reportatge, però això passa. A vegades, doncs, que no es cuiden prou i que, per tant, podem arribar a un extrem no desitjable, per ningú. Més coses que ens diu aquest text. Creieu, diu que hem de crear un ambient tranquil i relaxat durant els àpats. Hem d'aprendre a menjar a poc, mastegar bé el menjar per no sentir-nos ple de seguida. Ho fem, això de no menjar ràpidament? Per aquí a la dreta, va. Tenim cura d'això? Diu que clar, d'aquesta manera pairem millor, no?, el que estem menjant. Si no ho feu, ho podeu fer, eh? És una recomanació, perquè d'aquesta manera doncs masteguem bé el menjar i no ens sentim plens de seguida i clar, va millor, no?, per portar una bona salut. No sé si ho sabíeu o no, perquè a vegades aprenem coses a mesura que llegim textos. Per aquí a la dreta.
3: A mi de vegades em costa menjar tranquil·la.
0: A vegades tenim presses, no? No les hem de tenir, sí. Hem de tenir el nostre temps, no?
3: Sí.
0: O ens distrallem, no? I clar, el rellotge de vegades va passant ràpid el temps. No sé si us passa a tots, que a vegades, clar, o sortim al pati i tenim tantes ganes de jugar que igual, ostres, queden 5 minuts i encara estic menjant l'entrepà. Ens ha passat alguna vegada?
3: Sí.
0: Sí, no? Jo crec que sí, que alguna vegada ens ha passat a tots, no? Sí? Molt bé. Què més ens diu aquest text? Que ens hem d'acostumar a beure molta aigua des de petits, que això ens ajudarà també doncs, a mantenir-nos hidratats, sobretot a l'estiu. Ho fem, això? Pensem en beure aigua?
5: Sí.
0: Sí?
2: Jo sí, també.
0: Creieu que és important, doncs?
5: Sí.
0: Sí, no? Ho entès, això d'hidratar-nos o no hidratar-nos?
5: Sí,
0: enteneu
5: sí.
0: Què vol dir, no? Sí? Per aquí també, a la dreta?
3: Sí.
0: I finalment diu, practiqueu algun esport o feu exercici físic una estona al dia. Això ho heu dit que feu, no? Normalment.
3: Sí.
0: Sou d'anar a caminar, també?
2: Jo torno caminant de l'escola a la meva casa, que són 2/4 d'hora.
0: Sí, si podem anar caminant, millor que en cotxe, no? A vegades no ens ho permet, doncs, perquè vivim molt lluny, no? Però si podem fer petits recorreguts, no?, a l'hora d'anar a comprar, si tenim la sort de viure a prop d'un supermercat, intentar anar a peu, no? Sí, sí. O bicicleta, és una altra opció, no?
3: Sí.
0: Jo sé que hi ha molts nens i nenes que, clar, quan ja passen a l'institut, com que està, ja no està tan al centre del poble, que està a la platja, agafen la bicicleta, no? Moltes vegades ho van caminant. No sé si aquí... Què et passa? Tens tos, no?
3: Sí.
0: Com es diu la... Paula?
3: Sí.
0: Paula, tranquil·la, tranquil·la. Descansa. Anem, tos, si vols parem un moment. Vols
3: no,
0: que parem? No, seguim. Seguim aquí la tertúlia. Bé, doncs anem cap a la segona part d'aquest programa. Ens queden uns minuts i parlem també del món de la ràdio. Començarem també per la meva esquerra. Què et fa sentir tu la ràdio, primer de tot? Què et fa sentir quan l'escoltes?
5: Felicitat per poder escoltar partits i cançons.
0: Val, si poguéssim triar allò, alguna cosa que ens agradés que sonés per la ràdio, tens alguna preferència?
5: Un partit de futbol no estaria mal.
0: Val, algun equip concret també o no?
5: El Barça.
0: El Barça. I algun resultat que t'agradaria? Algun titular que volguessis sentir per la ràdio? Barça guanya contra...
5: No sé.
0: Qualsevol equip, eh? I un resultat que t'agradés per quants gols?
5: No sé.
0: Un 5-0? Estaria bé, o què?
5: Sí.
0: Molt bé, va, seguim. I si pogués recomanar una cançó, per exemple, quina seria? Cançó o estil de música?
5: Mi sueño.
0: Mi sueño, val. Un llibre?
5: El de Doraemon 2.
0: I una pel·lícula?
5: La noche del terror.
0: Molt bé, doncs seguim amb més recomanacions, passem paraula. Què t'agradaria escoltar a tu a la ràdio?
2: A mi m'agradaria escoltar música.
0: I què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes?
2: A mi felicitat per la música i intriga per saber quina és la següent cançó.
0: I si poguessis recomanar una cançó, alguna preferència o estil de música?
2: A mi m'agrada el reggaeton.
0: Un llibre?
2: No tinc un llibre que m'agradi aquest, específic, però llibres de futbol.
0: I finalment, una pel·lícula?
2: Padre no hay más que uno, 5.
0: Molt bé, doncs vinga, anem cap a la dreta, a punt, doncs seguim. Què t'agradaria a tu escoltar la ràdio?
3: Música.
0: I què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes? Què et fa sentir?
3: Alegria i tranquil·litat.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria o estil de música?
3: La plena.
0: Un llibre?
3: La diversió de Martina.
0: Una pel·lícula?
3: Zootrópolis 2.
0: I tanquem doncs aquest torn de preguntes. Què t'agradaria escoltar a la ràdio?
1: Partits de futbol.
0: Què et fa sentir la ràdio?
1: Felicitat.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
1: Una de hip-hop.
0: Un llibre?
1: El diari de Gref.
0: I una pel·lícula?
1: Los futbolísimos 2.
0: Molt bé, doncs ara sí que últim torn de paraula i ho farem practicant el lema de Ràdio Cubelles. Començaré jo i després anirem passant un per un. Es tracta de fer el mateix que jo, doncs això, aquest lema de Ràdio Cubelles amb la millor veu que tingueu i entonació, doncs l'enregistrem amb la vostra veu. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs aquí ho deixem. Hem tingut amb nosaltres a la Paula Pérez, a la Merche Fernández, a l'Eric Torrecillas i al Quim Castillo, i són alumnes de 5è C d'aquesta escola del Charlie Rivel que avui ens han acompanyat aquí a la tertúlia educativa de Ràdio Cubelles. Fins una altra, que vagi molt bé el curs, a reveure, bye bye, adeu.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom, benvolgudes amigues i benvolguts amics, éssers vius als quals us agraïm un cop més que us mantingueu a l'escolta a l'altra banda de les zones hercianes i de l'espai cibernètic, els mitjans de difusió habituals d'aquest humil espai musical radiofònic. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada portant una mica de tot i d'un servidor davant del micròfon. Éssers vius que us convidem a acompanyar-nos en una nova edició especial en la qual les dones seran les úniques protagonistes. Iniciarem el viatge amb les noves cançons d'una jove amb ànima ucraïnesa. Tot seguit anirem a Mali amb el nou àlbum d'una ja més que consagrada artista. Després ens acostarem a Noruega per xalar amb les noves composicions d'una virtuosa del violí Hardanger. Continuarem en terres nòrdiques amb la música d'un jove trio folk format per una noruega, una danesa i una sueca. No ens desplaçarem massa lluny per anar a Finlàndia i xalar amb el nou disc d'una altra jove i talentosa violinista. Tornarem al continent africà amb una altra de les grans divas dels sons tradicionals de Mali. Per acabar, secció flamenca, tot acostant-nos a terres catalanes amb el nou i brillant treball d'una cantaora i ballaora nascuda a Santa Coloma de Gramenet. Comencem, doncs, tot escoltant algunes peces del disc Ukrainian Soul, nova obra de la jove i engrescadora cantant ucraïnesa Anna Danch, artista que parteix dels sons tradicionals de la seva terra i que els passa pels sedars de la música pop i l'electrònica per donar-li a la majoria de les seves cançons uns irresistibles aires de pista de ball. Encara no fa un any que la ucraïnesa Anna Danch ens va captivar amb el seu anterior treball i ara ens fa moure la carcanada de nou amb quatre magnífiques peces del disc Ukrainian Soul: Gorilla Sosna, Nesegalia Bodu, Roth Prayaite Hroplikonei i el clàssic Oi Uhayu.

com ens passa de tant en tant, en les darreres setmanes ens ha arribat un munt de propostes musicals que podem agrupar temàticament, i és per això que aquesta edició número 926 la podem dedicar íntegrament a les dones. Anirem ara cap a Mali per gaudir amb massa el nou treball de l'encara jove però ja gran Fatoumata Diawara, compositora, guitarrista i cantant de carrera meteòrica que ja ha estat nominada en una ocasió per als Premis Grammy. Resident a Londres, Fatoumata Diawara ha fet història aquest any en convertir-se en la primera dona negra a signar una guitarra exclusiva amb Gibson Epiphone. Aquesta icònica guitarra feta a mida és un reconeixement a la seva profunda connexió amb l'instrument, la seva influència artística i el seu paper com a figura inspiradora, obrint el camí a noves generacions de músiques. La seva influència va més enllà del món musical. Fatoumata dirigeix la seva pròpia organització benèfica a Mali, la missió de la qual és proporcionar suport financer i fer que les arts i la música siguin accessibles als nens amb albinisme i discapacitats. Com és lògic, les seves cançons, d'allò més contemporànies, tenen també aquesta potent càrrega solidària i reivindicativa, com es pot comprovar amb les 5 peces fenomenals de Massa, el seu nou disc que escoltarem tot seguit i sense pausa, Diane, Mogo, Sigui, Farana i Dio.

Comencem ara un tour per terres nòrdiques amb altres tres propostes discogràfiques d'edició recent en les quals les dones són les protagonistes absolutes i que, a més, tenen un altre punt en comú, a part del gènere i el geogràfic, els violins. Slat Spell és el títol del nou àlbum en solitari de la gran violinista noruega Helga Myhr, artista de múltiples registres que en aquesta ocasió s'endinsa en les més pures tradicions. La majoria de nosaltres podem estar d'acord en que la música no és una competició. Tanmateix, el Campionat Nacional de Música i Dansa Folklòrica Noruega, el Landskapspleiken, ha estat un esdeveniment anual important des del seu inici l'any 1896. L'any passat, el jurat va considerar Helga Myhr com la millor violinista Hardanger de Noruega, després d'interpretar melodies de la seva vall natal, Hallingdal. Des que va publicar el seu debut en solitari, Nathan Bellersekut, el 2019, Myhr s'ha consolidat com una música flexible. Se sent a gust en entorns contemporanis i improvisats, així com en una infinitat d'expressions diferents arrelades en diverses tradicions noruegues. Slat Spell, el seu nou àlbum, ofereix la primera possibilitat d'escoltar Helga Myhr tocant exclusivament melodies tradicionals de Hallingdal, la música amb la qual va créixer i amb la qual ha estat treballant tota la seva vida musical. Us deixem amb quatre delícies instrumentals de la talentosa violinista noruega: Springer Etter Engebret Odegaard, Asle Strand, Egle Fisken i Skåren.

Anem ara amb la segona proposta femenina, nòrdica i amb violins, de les tres que avui us mostrarem. Tenim entre mans Decennium, exactament el temps transcorregut des de l'edició del primer àlbum del trio Fru Skagerrak, formació fundada l'any 2011 i on trobem una vella coneguda del programa, la danesa Maya Kjær Jacobsen, amb violins de diferents octaves i veus, la noruega Elis Wessel Hildrum amb violí, flautes i veus, i la sueca Anna Lindblad amb violí de 5 cordes i veus. Des dels seus inicis, el trio nòrdic Fru Skagerrak ha experimentat, partint des de la base dels sons tradicionals dels seus respectius països, amb nous formats que transporten la seva música de manera indiscutible al terreny del que molts anomenem folk contemporani, o sigui, creacions noves amb un innegable sabor a pura tradició. L'estreta interacció entre Maya, Elise i Anna i el seu so unificat s'han convertit en elements definitoris de la seva expressió. Amb Decennium, el seu nou treball, Fru Skagerrak analitza de prop les seves pròpies arrels musicals i els nous brots que han sorgit al llarg de més d'una dècada de col·laboració. L'àlbum captura l'essència del trio, energia impulsada pel ball, una relació lúdica amb el llenguatge i el fort vincle musical que ha evolucionat amb el temps. Us deixem amb quatre peces fenomenals del trio nòrdic: Dagnis, Kist i Kist, Ten Arsa Jingen i Matrosens Klagesang.

Abans de viatjar a d'altres territoris musicals, restarem encara una estona en contrades nòrdiques, ara des de Finlàndia amb Rautavuo, un treball discogràfic autoeditat el passat mes de maig per la virtuosa violinista Veera Kuisma, en el qual hi compta amb la col·laboració de diversos músics, també finlandesos, ben bregats a l'espai sonor del folk i del jazz contemporanis. La jove Kuisma, com moltes altres músiques del seu país, va iniciar la seva carrera professional mentre encara cursava el seu aprenentatge en l'Acadèmia Sibelius d'Helsinki, un dels centres docents més prestigiosos del planeta, que contribueix des de l'any 1882 a nodrir, amb artistes de qualitat superba, tots els territoris estilístics finesos. Una garantia de qualitat indiscutible que es fa palesa en el disc que tot seguit tastarem. Rautavuo, que significa flux de ferro, és l'obra que culmina aquest aprenentatge de Veera Kuisma original. Nou composicions majoritàriament pròpies que transiten per un horitzó on la tradició és l'element ineludible, però on trobem traces d'altres gèneres que n'hi donen el seu caire d'obra de folk d'avantguarda. Us deixem uns minuts amb tres perles de Rautavuo, el nou i flamant treball de la finlandesa Veera Kuisma original, Hokopolska, Rautamaa i Minuetti.

Seguim endavant en aquesta edició de Messenger número 926, estrictament femenina. Tornarem a visitar Mali, tot fent un tast de Tabolo Koura, el nou treball d'una de les grans divas de les músiques del prolífic, musicalment parlant, país del Sahel africà. La venerada Ma Damba torna al primer pla dels sons d'inspiració tradicional de Mali amb aquest nou disc, una declaració d'autoritat musical amb 10 cançons d'una de les veus que defineixen Mali, 4 dècades després d'una carrera que mai no ha flaquejat des del seu inici. Nascuda el 1965 en un dels llinatges griot més destacats de Bamako, Ma Damba porta el pes i el privilegi de la djelilla, l'art del griot, en tot el que fa. El seu pare, el difunt Djeli Baba Sissoko, era cap dels griots de la regió de Bamako, un home que va passar dècades transmetent les epopeies de l'imperi Mandinga a la ràdio nacional, acompanyat sempre del seu Ngoni. La seva tieta, Fanta Damba, és una de les Djeli Muso més cèlebres de Mali, així que Ma Damba té la responsabilitat de mantenir ben alt el llistó d'una nissaga de griots que ha marcat la història cultural de Mali des de fa moltes dècades, per no dir segles. Gaudirem durant una bona estona amb 4 peces fabuloses de Tabolo Koura, el nou àlbum de Ma Damba, Bakari Dian, Katakale, Simbo i Kulu Yamaye.

No, no sense colat per error l'indicatiu de la nostra secció flamenca. Ha sonat perquè aquest programa íntegrament femení conclourà amb el nou disc d'una sensacional compositora, cantaora i bailaora catalana nascuda a Santa Coloma de Gramenet, la cirereta del deliciós menú musical d'aquesta edició de Més Enllà número 926. Tenim entre mans el disc Mientras Camino, editat el passat mes d'abril pels nostres amics del segell discogràfic Mataroní Microscopi, una obra meravellosa de la ja consagrada Anna Brenes, que ens ocuparà fins a la conclusió del programa d'avui. Anna Brenes s'ha consolidat com una figura clau del flamenc actual, formada entre l'arrel familiar i l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i reconeguda com a flamenca de l'any el 2019, que ha treballat amb artistes com Albert Pla, Chicuelo o La Tana, i ha actuat en escenaris com els dels festivals El Grec o Ciutat Flamenco de Barcelona. Paral·lelament desenvolupa projectes que connecten el flamenc amb altres llenguatges escènics i contemporanis. Tot i ser encara jove, com veieu, la cantaora de Santa Coloma de Gramenet ja s'ha llaurat un camí que l'ha de conduir a esdevenir una de les grans del gènere. Anem amb tres joies de Mientras Camino, el nou disc d'Anna Brenes, Nacimiento, Adolescencia i Juventud.

Arriba el moment d'anar tancant la paradeta musical d'aquesta edició especial íntegrament femenina que conclou amb la presentació de Mientras Camino, el nou àlbum de la compositora, cantaora i bailaora catalana Anna Brenes. Es tracta d'un disc concebut com un viatge vital, una obra contínua, sense pauses, entre els cantes, que es desplega com un relat íntim i immersiu. Totes les peces han estat escrites i compostes per la mateixa Anna Brenes, que ha escollit cada palo en flamenc en funció de la seva relació amb les diferents etapes de la vida, des del naixement fins al dol. Sense recórrer la fusió i amb un profund respecte per la tradició, Mientras Camino ofereix una mirada contemporània i honesta. Poesia, crítica, fragilitat i força conviuen en un univers sonor, auster i càlid, el diàleg amb la guitarra de Toni Avellán. És un disc que parla del moviment constant, del que som, mentre canviem. Us deixem uns minuts amb altres quatre peces sensacionals d'Anna Brenes: Comunitat, Madurez, Espiritualitat i Duelo. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent!

0: Ràdio Cubelles.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop rock originari del poble de Constantí, el

0: Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els 3 membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels temes inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant el disc de debut dels Pets. Es deia, com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores però divertides. Amb temes com aquests, Profilàctic.
1: Que em van venir

un dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com per exemple aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: amb Esteve Llop.
1: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
2: Un dels primers grans temes dels Fets. Des del seu segon llarga durada, Calla i balla, publicat el 1991, Tarragona m'esborrona.

Un gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona, amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona, amb Esborrone, o amb aquesta altra que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets amb Marc Grau des del Calla i Balla. Rock and

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi i rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi. Que no és pas seriós. Si és que em pixi.

0: Joder, una altra cançó per a este xaval.
1: Amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim,

0: programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui a la història del High Energy tindrem una formació anomenada Usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Die Dream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrere d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial. Open your mind. Open your mind.

El projecte va néixer 1992 a Itàlia de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau: la U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

Després de l'èxit inicial, el projecte va demostrar que no era un fenomen d'un sol hit, One Hit Wonder, i va encadenar diversos singles de gran impacte a les llistes de clubbing. Sweat. Després d'Open Your Mind, varen editar Sweat, que estem escoltant, editat el 93, seguint la fórmula de samples reconeixibles. Aquesta vegada varen utilitzar elements de Slash Hammer, de Peter Gabriel,

Like My Crazy, un any després, un tema que abraçava de ple el seure dance que dominava el continent. En aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996, Usura va unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics himnes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura. D'atura, d'atura, d'atura. Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
2: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

El 1997, la continuació lògica de la seva aliança, explotant el so Dream Trance i progressiu que imparava a finals dels 90.

I ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gang amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

0: bord de la mer.
1: La música de Squash Gun, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en solitari.

0: La Cristina Manzano, que ha avançat de que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Hot Dance 80.

perquè vàrem anar a Terrassa, perquè ens va dir Josep Maria, a veure si ens veniu a veure en directe. I ja que ells han vingut, doncs, a Vic, a Taradell, a Tordera, teníem d'anar a veure'ls en directe. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barba Roja Show, i aquí dirigint, encantant i presentant, Josep Maria Jurado. Acabem aquesta edició escoltant a Alan Cook.

0: Tomàs.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I comencem un nou espai de les tertúlies educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem a l'escola Charlie Rivel amb diferents convidats al programa. Anem a presentar-los. Començarem per la meva esquerra. Com et dius? Què tal?
1: Emma.
0: Emma, què tal, doncs? Com estàs?
1: Estic nerviosa.
0: Nerviosa. És la primera vegada que poses davant d'un micròfon?
1: No.
0: No, ja havies parlat abans.
1: Sí.
0: I tenim ganes avui de parlar, de comentar.
1: No.
0: No? Avui no tenim ganes? Bé, doncs ens toca, eh? Ens toca fer la tertúlia. Passem al company, com et dius?
2: Matías.
0: Què tal, Matías?
2: Muy bien aquí.
0: Nerviós, eh? Et veig una miqueta.
2: Un poquet.
0: Una miqueta. Molt bé, i presentem el tercer company, com et dius?
3: Em dic Ian.
0: Què tal?
3: Bé, i estic un poc nerviós.
0: Molt bé. Avui parlarem d'assetjament i ciberassetjament. Entenc, doncs, que des de classe heu vist un vídeo o dos, no sé, en tot cas. Heu vist els vídeos?
3: Sí, no.
0: Sí? Aquí, tu sí que els has vist?
3: Sí,
0: tu. Doncs vinga, li demanem que expliqui aquests vídeos al... Com et dius? Perdona?
2: Matías.
0: Matías, explica'ns, què es veu aquests vídeos que heu vist sobre aquest tema a classe? Què veiem?
2: Hem vist com... Hi ha algunes persones que no es posen als llocs d'un altres i que hi ha unes persones de que sí que val la pena de ser el seu amic i l'altres que no.
0: Bé, en tot cas els explico jo els vídeos. Hi ha dos vídeos, hi ha un primer on hi ha una nena que puja a un autobús i comença a donar informació seva, eh? Comença a explicar coses... doncs, de la seva vida. I això doncs, després es penja a internet, per tant, és una informació personal que està a l'abast de tothom. I l'altre vídeo són dos nens, apareixen al vídeo, un s'enfada amb l'altre, el grava mentre es dorm i després aquell vídeo també el puja a internet i es fa viral. I aleshores doncs, tothom doncs, consulta aquest vídeo, no? Un amic, l'altre amic, i se'l van passant i van rient. Per tant, què vol dir això? Què vol dir? Doncs avui volem parlar d'assetjament i ciberassetjament, que no sé si sabeu què significa això. Com definiríem què és ciberassetjament o bullying? O sigui, són dues paraules que s'assemblen, però comencem pel bullying o el ciberassetjament. Què vol dir?
2: En el bullying és quan una persona o moltes a ti... o alguna persona tot el dia t'estan molestant, t'estan fent brometes que no tenen gràcia.
0: Molt bé. Com ho explicaries tu amb les teves paraules?
3: El bullying.
0: Sí, com l'explicaries?
3: Bàsicament el que ha dit el Matías és que tot el dia en l'escola o en algun lloc t'estan molestant, fent bromes de mal gust, que a ti no t'agraden i tot això.
0: Uh-huh. I preguntem a la Emma. Emma, com defineixes tu el bullying? Uh-huh. Amb les seves paraules.
1: A veure, jo crec que el bullying també que pot ser tan físic com psicològicament, però que sí també que seria com el que el dius.
0: Uh-huh. Okay. Una mica el que han explicat, no? Quan molestes algú, quan és reiterat, no? No és una vegada, moltes vegades, quan fas una broma de mal gust... una vegada, moltes vegades, no?
1: Sí.
0: I també el Matías parlava de cal ser empàtics, no? Cal doncs, posar-se la pell de l'altra persona, no?
1: Sí.
0: Que està patint doncs, un assetjament. Parlàvem d'assetjament i de ciberassetjament. Clar, quan li posem ciber davant, vol dir que aquell assetjament s'està produint a la xarxa, a internet. Mm. I l'assetjament normal doncs, ja seria doncs, el que podria arribar a passar en qualsevol entorn proper, sigui doncs, a l'hora del pati, pugui ser fora, no? En un extraescolar, al carrer, no? o qualsevol altre lloc, no? Que no sigui la xarxa, sinó doncs, així més presencial. Bé, què en sabem? Doncs, hem parlat, no? Què en sabem del bullying,
1: sí.
0: Val? I què en sabem d'internet? Què en sabem d'aquests vídeos, aquestes fotografies que a vegades fem, no? I que es pengen a la xarxa? Matías.
2: De que no està bé perquè és el teu cos i no està bé de que en tu pengis coses a internet com mostrant les teves coses personals o altres coses que no, no, per fer-se viral tampoc tens que tens que subir aquests vídeos en pudes en posar una altra cosa per fer gràcia o una altra cosa, però no, no fer aquestes coses que pot sentir mal a les persones o hasta suïcidar-se, com ha passat, i això.
0: Ian, com ho expliquem nosaltres, això?
3: És com que tu fas un vídeo ensenyant el teu cos i una altra persona et pot collir el teu cos i fer-lo amb IA.
0: Pots manipular la imatge.
3: I posar altra foto per tot internet i tot això.
0: Per tant, et pots substituir la teva cara, no?, amb aquella gravació que d'alguna persona que està fent alguna cosa, vols dir tu, no? Poden manipular, no?, aquella gravació, aquella imatge,
3: sí,
0: i poden fer un mal ús, no?, dèiem. Per tant, tenim clar que hem d'anar en compte amb les xarxes, no? No sé si vosaltres, clar, internet sí que és un món que està obert a tothom, no?, té coses positives,
3: sí,
0: i negatives. Sabem, no?, els perills que hi ha. Emma, internet, quan a casa, qualsevol ordinador, tenim el Google, busquem, no?
2: Sí.
0: I aquí també té xarxes socials, que no sé si sabeu què són les xarxes socials.
2: Sí.
0: Sí? Vinga, doncs explica'ns-ho. Matías, com expliquem què són les xarxes socials o quin tipus de xarxes socials tenim?
2: En una xarxa és quan parles amb alguna persona o per el WhatsApp, el Facebook, el TikTok, moltes coses, i també, com dèiem abans, de coses que pengen a tot arreu, és com quan parles amb alguna persona, però no oral, és escrit, i això de que es parla amb molts.
0: Clar, perquè tu en les xarxes socials, les teves xarxes, no sé si en teniu o no, però en algun moment, quan sigueu potser més grans, sí que en tindreu. Què ens passarà amb aquestes xarxes socials? Que les podem obrir o les podem tenir privades? Poden estar obertes perquè tothom ho pugui veure o decidir tu a qui acceptes, no? Doncs un amic, una amiga, la família. Clar, vosaltres potser no teniu encara xarxes socials, no? O sí?
3: No.
0: No. Val, però us hauríem d'anar preparant, no?
3: Sí.
0: Per si algun dia,
3: sí,
0: doncs això, teniu xarxes socials, quan aneu a l'institut segur que molt probablement doncs ja comencem potser a tenir-ne alguna. Hi ha molta gent que està al TikTok, i hi ha molta gent que està a l'Instagram. Coneixeu les xarxes, això sí, no? Sí? I us ho diuen, no? Emma, coneixem els riscos, encara que no en tinguem, coneixem, sí, què pot arribar a passar.
3: Sí.
0: I com ho sabem? Ho sabem veient pel·lícules que apareixen aquest tipus d'imatges, situacions.
1: Sí. Sí, o també que ho diuen o els pares que ens avisen, perquè ja han passat algunes vegades, que igual la meva germana de petita si ho feia i la meva cosina major també, quan no està major, però ara ja no.
0: En principi, a vegades, clar, no en sabem, tots hem d'aprendre, els que som grans també hem après, hem passat per aquí, no? Al final, és saber els perills que hi ha i no exposar-se moltes vegades. I dèiem el tema de l'assetjament, no?, i de les bromes. Anem a parlar de les bromes, no? No sé si penseu que totes les bromes són divertides, sí o no, i per què. Comencem per tu.
1: Jo crec que no totes són divertides perquè de vegades només es diu la persona que fa la broma i no també el que li fa la broma. Però jo, per exemple, tinc bromes amb les meves amigues que ens reïm totes, però de vegades també hi ha bromes que no fan risa a tothom.
0: Què ens diu el Matías sobre aquest tema?
2: De que totes no fan gràcia perquè hi ha algunes de que són dolentes, de que no fan riure a ningú, i hi ha altres de que sí, que són de broma i això. Però hi ha algunes que ja se passen molt i de que ja poden fer mal a la persona de qui li fan les bromes.
0: I el Liam, què diu Liam?
3: Jo crec que no, perquè algunes et senten mal a la o al teu físic o et fan plorar perquè no t'agradin, i bàsicament el que han dit els meus companys també.
0: Per tant, hem parlat que hi ha diferents tipus de bromes i que no totes les bromes fan gràcia, no? Perquè s'ha parlat també doncs aquestes bromes on un sobrepassa una miqueta i el que fa és riure's del físic. Això no està bé, ho ha dit doncs el Ian, no? Hi ha altres tipus de bromes que potser dius tots riem, no? Fem una broma com conjunta, no? No sé quin exemple posaríem, Emma, d'algun moment que potser estigueu rient, no?, en conjunt, totes les amigues. A vegades, clar, riem perquè algú està menjant un entrepà amb nocilla, no?, i la nocilla li ha quedat al nas, no?, i diu, mira, sembles... No sé, i és una broma senzilla, no?, dir, ostres, perquè li ha quedat una miqueta de nocilla al nas, no?, o quan mengem un pastís de nata, no? Això dius, bé, no és tampoc, és una riure, no?, d'un moment, no? Però dèieu, quan això, si la broma es fa repetidament i continua, o sigui, vosaltres què penseu? Quan aquella broma es fa contínuament, si ens riem d'una cosa i sempre ens riem del mateix, perquè un dia pots fer una broma, no?, però si la fas cada dia i repeteix i tal, continua fent gràcia aquesta broma?
1: No.
0: Val. Per què? Per què deixa de ser divertida?
2: Perquè quan tu fas una broma de que ja se la fas tots els dies, ja no és el mateix sentit i ja cansa aquesta broma que fas.
0: Clar.
2: Per això.
0: Uh-huh. Què diria el teu company Lian?
3: Bàsicament ja el que ha dit el Matías, perquè és que si ja me l'han hecho i me la hacen muy repetidamente, ja no me va ser gràcia com me l'havia fet el primer dia.
0: Clar, molt bé. Emma, vols afegir alguna cosa sobre aquestes bromes? En coneixem de diferents tipus, no? No? Les que fan gràcia...
3: I les que no fan gràcia,
0: eh? Molt bé. La persona que fa la broma, què penses tu? Creus que es preocupa de com se sentirà l'altra persona quan fa la broma?
1: No.
0: Com ho explicaries?
1: De vegades les persones que fan la broma no es posen als jocs o perquè fixen alguna cosa que tingui l'altra persona, se burla, perquè a la millor té alguna inseguritat, la paga pels altres, o perquè li agrada fer bromes, però a la millor a l'altre no li fa gràcia, o perquè a l'altra persona li cae malament, o no sé.
0: Uh-huh. Bé, és veritat, de moltes situacions, és veritat, totes aquestes es produeixen. Matías, la mateixa pregunta, no? La persona que fa la broma es preocupa de com se sentirà l'altre quan fa aquesta broma?
2: Jo crec de que hi ha algunes persones de que sí, hi ha altres que no. Per exemple, jo tinc un amic de que va fer una broma molt dolenta i després, per les conseqüències que va tindre aquest noi, es va arrepentir molt i d'ara adelant ja no fa aquestes bromes que no tenen gràcia, però en la majoria de la gent no es fica a la ment dels altres que fa les bromes, perquè li deixa un vació en el corazón a les persones que li fan la broma. Aleshores ja no fa gràcia ni res.
0: Uh-huh. Ian, què en dius tu? Estàvem amb això, aquesta pregunta, no? La persona que fa la broma es preocupa de com se sentiria l'altra?
3: Jo crec que, per lo menos, sí, un poc es preocupa. Hi ha les que no, perquè les fan així sin més, i les que sí, com seria el teu millor amic i no et vol fer res de mal, sol que vol que tu en ell es rigui, us digueu, uh-huh, i tot això.
0: Molt bé, doncs seguim parlant d'aquest tema, de les bromes i de, també una mica doncs el bullying, no? De l'assetjament, no?
2: Sí.
0: Hi ha alguna persona que s'hagi preocupat per la víctima? Quan això passa, ens preocupem per la víctima? En una situació de bullying.
1: A lo millor la persona que fa el bullying no, però a lo millor els amics o els familiars o les professores sí.
0: Clar, què en pensa el... Clar, perquè no heu vist el vídeo, perquè si no ho parlaríem dels vídeos, no? Que en principi hi hauríeu d'haver vist a classe i seria més lògica aquesta pregunta, no? Si en una situació, ara imaginem-nos, el vídeo ja ho explicava, no? On, doncs, anem a posar l'exemple d'aquell noi que grava a l'altre mentre està dormint, no? I després agafa aquell vídeo, com que s'ha enfadat, i diu, ja veuràs tu ara, no? Agafa el vídeo i el penja a les xarxes. I aquell vídeo es fa viral i, clar, es fa viral i el comparteixen entre amics i riuen, no? Ara potser, si et pregunto això, això ha passat, no? Això és un fet. En aquesta situació hi ha alguna persona que s'hagi preocupat per la víctima, pel nen que estava dormint? No. Perquè, clar, hi ha el que l'ha enregistrat, aquest vídeo, hi ha qui l'ha compartit i, a més, ha rigut.
2: Jo crec que no, perquè si ja hem penjat una vegada i després el que el penja una altra vegada, jo crec de que ja no s'està preocupant pel que l'està gravant per això. I també perquè en les bromes, que tornem amb les bromes de que no fan gràcia, pues de que ja hi ha molta gent del meu col·le, que és aquest, de si sé que hi ha dues persones de que se creuen millor que l'altra, i quan tu jugues a futbol, pues, et diuen que eres molt malo, que no la passes, que eres el més malo del planeta, i això en casa te poses a plorar, en diguas de que eres el pitjor del món i de que ja no voles jugar més.
0: Clar, però un ha de ser fort, perquè això no només passa aquí, això pot passar en qualsevol moment,
2: sí.
0: No? Sobretot si practiquem un esport i inclús si voleu competir, hi ha gent que és molt cruel. Hi ha gent que sí, però un no s'ha de sentir insegur, per molt que t'ho diguin. Tu has de pensar, jo sí que valc pel futbol, jo m'esforço, i és més igual el que diguis. A vegades també hem d'intentar, doncs, això, no fer cas del que ens diuen, però sí que és un bon exemple, de veritat, que fa, clar, hi ha persones que, ostres, que estan dolgudes, no arriben a casa i no saben com gestionar-ho, no? De dir, ostres, mira què m'ha dit aquest, o, no, o a l'hora de triar, no?, els equips, no?
2: Sí.
0: Tu dius, va, anem a formar l'equip, tria tu un i tu tries, no?
2: Sí.
0: I no t'estan triant. És difícil, això, eh? Ian.
3: Jo crec que també com l'altre, que sí o no, perquè sí, la meva germana, jo tinc una germana, que em fa una broma, un ensurt, jo em vaig assustar, em vaig caure, però no em va deixar, i es va riure, sinó em va dir, estàs bé?
0: Clar, és un exemple també, eh? T'ha de preguntar això, de dir, escolta'm, estàs bé? Que has caigut, no? T'ha volgut fer una broma, però clar, aquella broma pot acabar bé o malament, no? Perquè potser
2: sí.
0: La caiguda és tonta, però tu imaginem que caiguem malament, no? Doncs escolta'm,
3: després,
0: aquesta broma ha anat més enllà, no?
3: I després en vam riure.
0: Després us vau riure, però clar, al final si no ha passat res, un acaba rient. Però clar, hem de mesurar, no?, el que fem, perquè les nostres accions poden tenir repercussions, no? I com deies tu, sentir el que sent l'altre, eh? A ningú li agrada que no el triïn, no? Quan formem
2: sí.
0: Un equip de futbol ens hem de posar la pell, no? És una cosa que... Home, la veritat, si ho podem evitar, no? Sí, però són coses que hem d'anar... que viurem, cada dia, i un no s'ha de sentir tampoc malament, ha de dir, doncs, escolta, no m'han triat, però jo sé el que valc. Perquè hi havia un conte també que vam explicar aquí en una tertúlia, no? Que era d'una nena que no la triaven tampoc, i al final, amb un campionat de salt de pèrdiga, aquesta nena, que no l'havien triat, que era molt baixeta, que era l'última, al final guanya i aconsegueix la copa. És a dir, que a vegades jutgem a les persones i potser és que no les coneixem, no?
2: Sí.
0: Molt bé. I per què creieu que a vegades, en el cas, per exemple, en aquest cas, d'aquest vídeo, la broma s'inicia que aquests dos nens es barallen, són molt amics, però es barallen un dia. I en el cas d'aquests dos nens, que et deia, un li grava a l'altre mentre es dorm, no? L'altre no s'entera, i després aquest vídeo els altres companys l'animen, no? De dir, penja-la a les xarxes, es fa viral, i riuen, no? Fan aquesta broma de mal gust. Clar, en aquest cas, clar, hi ha una pregunta que deia, per què la persona fa la broma? Per què la va iniciar? La inicia perquè està enfadat, perquè ara no ets el meu amic perquè estic molest amb tu, però clar, creieu que s'han d'arreglar així les coses? Quan dues persones són amigues i s'enfaden, han d'actuar d'aquesta manera, com va actuar aquests dos, aquest nen amb l'altre, no? Que dormia i li penja un vídeo?
2: No.
0: No. Les coses es poden arreglar d'altres maneres, no?
2: Sí.
0: Clar, i per què creieu que aquest nano ho va fer? Va ser un moment de ràbia, potser?
2: Jo crec que per la baralla que van tenir, tampoc és una baralla normal, perquè tot sabem, hasta els adults quan eren petits, de que sempre o a vegades es barallen amb els seus millors amics o amics i després ja es perdonen, però que tampoc hi ha que fer aquestes coses com gravar-lo i fer-li coses i pujar-les a internet sin el seu permís, i és el seu cos i té que respectar-lo.
0: Ian, què afegim? Perquè es poden arreglar les coses d'una altra manera quan ens enfadem, no fer aquests vídeos i penjar-los?
3: Bàsicament és el que ha dit el Matías, que si et enfades no tens que fer un vídeo mostrant per la nit o per el dia, si estàs dormint, si estàs menjant, si estàs en les teves coses personals.
0: I quin paper juguen les persones que veuen el que està passant en aquell moment, que s'està produint, no? És a dir, hi ha altra gent que està mirant com aquest noi grava l'altre dormint i no fan res, no es posicionen ni a favor ni en contra. Emma, què en penses amb aquelles persones que ho estan veient però no fan res?
1: Crec que de vegades no pensen en com li pot afectar a l'altra persona.
0: Val. I què en penses tu? També de, és a dir, ara imaginem-nos, no?, que això està passant ara i ho estem veient i no fem res. Ni estem a favor ni en contra, és a dir, ens quedem allà sense fer res. Què en penses d'això?
2: De que si hi ha una persona, de que, per exemple, el vídeo que hem vist i hem escoltat que li passa això, pues tenim que ajudar al que li estan fent aquestes bromes. Bromes no, ja és una altra cosa, que és el bullying, que això del bullying no hi ha que passar, perquè és una cosa que ja als nens o hasta adults que li passen, pues de que es sent molt mal. I he vist, com jo sempre per les matinades veo en les notícies, he vist de que una nena que jugava a futbol se ha suïcidat per el bullying, i és el tema que tenim parlant en avui, i de que digo per això perquè en les persones, de que no es posen el cos de l'altre, primer tenen que pensar i després ja actuar.
0: Molt bé, per tant, has donat una bona explicació i un bon tema de reflexió, que pot ser dramàtic moltíssim, situacions que poden comportar, no?, la mort d'una persona. Per tant, hem de reflexionar sobre aquest tema del bullying. I en tot cas, si parlem ara amb l'Ian, no?, quin paper juguen les persones que veuen el que està passant? Tu quina... i que no fan res, eh? Quina reflexió faries?
3: Jo dic que deberien actuar i que dir-li, sol és un enfat, no tens que fer tot això per sol un enfat, que pot perjudicar o enfadar l'altra persona. O posar-la en tot arreu, i l'altra persona es sent amb vergonya i tristesa.
0: Molt bé, ja per anar tancant, farem dues preguntes en una, perquè el temps corre. Hi ha algun motiu, un motiu concret que pugui explicar o justificar que una persona pateixi bullying? I què és el que pot ajudar més a les víctimes de bullying a superar-ho? Va, Matthew, tenim les preguntes, aquí.
2: De que quan una persona fa bullying per un motiu de que no fa gràcia quan el que fan i de que si volen fer una cosa, com he dit abans, de que en primer pensen i després actuen, perquè és molt greu que una persona t'esté molestant tot el rato i tu no en ninguna manera et podes defender i tu acabis perdent i que et subin, com el vídeo, que et subin el teu cos i les teves coses personals per tot arreu.
0: Molt bé, què afegim, Ian, a tot això que hem dit?
3: Què és el poder? Si et fan bullying, per superar el bullying, jo crec que en més d'estar plorant i dient-li que no, més això, que no li facis cas.
1: Sí.
3: En vez de buscar pelea, ballar-se amb l'altre, sol ignorar-lo perquè et deixin en pau i...
0: És una bona opció, ignorem, que no ens afecti, perquè l'altre disfruta quan veu que t'afecta, no?
3: Sí.
0: Al final és això, intentar doncs no entrar a baralla, no? És a dir, exacte. a mi això no em va i per tant vaig a una altra cosa. Hi ha molts amics, no? Molt bé. I si se sent aquella persona ja acorralada, doncs què faríem?
3: Si té amics, pues podria-li o a familiars dir-li que m'estan fent bullying, no sé què fer ja, res, les he ignorat, m'estan fent més a un i més pesades i...
0: Demana ajuda, sobretot. Hi ha molts nens que sí, que ho pateixen i no parlen, no? L'important és sobretot expressar-ho, demanar ajuda, sigui a casa o sigui també doncs aquí, a l'escola, no? Als mestres, no? A vegades hi ha gent que és més callada o no vol dir res, no? O té por, no? De que això vagi a més, o hi ha el que s'ho mira però no diu res tampoc, o pensa, ostres, ara si parlo, doncs potser em tocarà a mi, no? Totes aquestes qüestions, doncs, són coses, no? que poden passar, però que hem d'intentar, no? Buscar solucions.
3: Sí, sí.
0: I que s'acabi, no?
2: Sí.
0: Digues.
2: De que quan tu fas bullying, de que tens que buscar una manera de que s'acabi o perdonar-te amb el que t'està fent perquè no te faci més, perquè fa molt de mal, i de que esto va per les persones de que intenten fer bullying o fan, de que parin de fer aquestes coses perquè poden sentir molt mal a les persones i per això.
0: Hem de tancar el tema, és molt interessant i seguiríem parlant i anirien sortint coses, però hem de parlar ara d'una segona qüestió. La segona part del programa és parlar una mica del món de la ràdio. Per tant, començarem amb l'Emma, aquí tot seguit li obrim el micròfon. Emma, és que avui li fa vergonya, em va dient no, passem, no, va, Emma, és fàcil. Què t'agradaria escoltar a la ràdio?
1: A tu, tema sobre animals que viuen a la calle on estan els gossos per adoptar, que hi hagi publicitat i així per poder adoptar.
0: O sigui, a tu t'agrada molt el tema dels animals, la protectora d'animals, no?
1: Sí.
0: I adoptar gossos, una segona vida, sí? Gossos o què?
1: O qualsevol animal.
0: Gats també t'agradaria? Molt bé. Què et fa sentir la ràdio? Què et fa sentir la ràdio? Tu quan l'escoltes, en algun moment, Tu què sents? Com et sents tu? És la ràdio que t'entreté, et sents alegre, diferents sentiments segons si estem escoltant informacions. Clar, és difícil la pregunta, no? Però la ràdio et fa sentir coses, no? Ara estem fent ràdio, estem fent una tertúlia. Què sents, no?
1: Quan sóc jo la que parla, una miqueta nerviosa. Però quan l'escolto, de vegades sí que depèn del tema, sí que em poso. Però de vegades com que passo.
0: Val, de vegades sento interès. O sento... O, no?
1: Sento interès, però de vegades...
0: Clar, o m'avorreixo. O em sento malament perquè estan donant una notícia dramàtica, no? Al final la ràdio fa sentir moltes coses. Molt bé, si poguessis recomanar una cançó, quina seria? Aviam, que de cançons en posem sempre i ara no ens en veuen al cap. Aviam, què podem...
1: Montsina. Montsina d'Emília Mernet.
0: Ah, no la conec, aquesta. Què més? Un llibre, va.
1: Bueno, és una col·lecció de llibres, però que és una pel·lícula, però que és, la col·lecció de llibres es diu Heartstopper.
0: Val. I una pel·lícula?
1: Jo he posat una pel·lícula i una sèrie, que de pel·lícula he posat Enredat, de Rapunzel, i de sèrie Stranger Things.
0: Molt bé, doncs vinga, passem paraula i anem... Matías, perdona, que t'he canviat el nom. Matías, què t'agradaria escoltar la ràdio?
2: M'agradaria escoltar la ràdio en coses relacionades amb el món, perquè m'agrada en saber què passa al món, saber en els graus que fa en Cubelles, tot, per estar al dia i tot. M'agradaria saber del món més del que sé ara.
0: Molt bé. I què fa sentir la ràdio?
2: Quan jo vaig al cotxe i pongo la ràdio de Cubelles, em relaxa molt perquè quan escolto, no sé per què, m'agraden tots els temes i, com he dit abans, m'agrada més el del món. I per això l'escolto, perquè em relaxa molt.
0: Una cançó, quina triem?
2: Aquesta cançó me'n posa molt actiu, no nerviós ni res, me posa alegre, que diu Loco, que no me'n recordo quals són els que la canten, però sí, aquesta cançó m'agrada demasiado.
0: T'agrada aquesta cançó Loco? Val. Molt bé. I un llibre?
2: Jo me llegeixo molts llibres de la col·lecció El diari de Greg, perquè me'n fan riure i totalment me'n poso a llegir-lo.
0: I una pel·lícula?
2: En aquesta pel·lícula ja me l'he vist moltes vegades, que diu Lo impossible, i de que aquesta pel·lícula és d'un tsunami que passa en, crec que en Miami, no me'n recordo, i de que passa un tsunami i que una família sobreviu tota i aquesta família estava repartida per tot arreu.
0: Uh-huh. Bé, doncs l'haurem d'apuntar aquesta pel·lícula, eh? Molt bé, anem. Ian, què t'agradaria escoltar a la ràdio?
3: Jo primerament no és con la ràdio, solo la del meu, la del cotxe dels meus pares, que ahí s'ha el temps, el futbol, coses així, amb això. I bueno.
0: Molt bé. Recomana'ns una cançó.
3: Una cançó seria la de... És que no sé com es diu ara.
0: No sé, jo sé que no sé. És alguna cançó, no sé, d'aquest estiu? O... Saps una mica com fa? O...
3: La Morocha.
0: Ah, La Morocha, val, sí. Vinga, un llibre.
3: El llibre. A mi m'agraden alguns llibres que és d'un youtuber que es diu Mike Crack. I això és el llibre que és...
0: Què t'agrada?
3: Recomanaria.
0: Molt bé. I una pel·lícula?
3: La pel·lícula... És que pel·lícules jo veig moltes i moltes m'agraden.
0: O sèrie, la que vulguis. Que riem ja.
3: Spider-Man, quan salen els tres.
0: Val. Spider-Man, quan surten els tres, que vols dir els tres dolents, els tres...
3: Els tres Spider-Man, però no me recordo com es diu la pel·lícula.
0: L'última. Val. Vinga, doncs, acabem. Acabem aquesta tertúlia, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Tornem a obrir tots els micròfons. Vinga, començo jo i fem roda. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Sí, endavant.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs ara sí, ja hem fet el lema, tanquem aquesta tertúlia, avui amb la Emma, amb el Matías i amb l'Ian. Ells són alumnes de 5è B d'aquesta escola del Charlie Rivel, que vagi molt bé el curs, a reveure i fins una altra. Adéu-siau. Adéu.
3: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: i Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I et mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles. Avui ens trobem aquí, a l'escola Maricel, amb alumnes doncs, d'aquest centre. Anem a fer presentacions, primer de tot, però els demanarem amb elles mateixes doncs, que vagin presentant-se. Començarem per la meva esquerra. Com et dius? Apropa't al micròfon, sobretot, recordeu, sempre de parlar davant del micròfon.
1: Em dic Helena.
0: Què tal? Com estàs, Helena?
1: Bé.
0: Val. Qui més tenim a nosaltres?
2: Em dic Vinyet Sants.
0: I què tal?
2: Bé.
0: Bé? Ganes sí. de parlar una mica de tertúlia?
2: Sí. Sí.
0: Què més? Què
3: tenim? Em dic Gemma.
0: Gemma, què tal, Gemma?
3: Bé.
0: Bé, també? Molt bé. I?
4: Jo em dic Maren.
0: I què tal, Maren?
4: Bé.
0: Bé, esteu bé, les quatre, aquí a la taula i a punt. Avui he de parlar d'un tema que són les normes. I és que tots els dies d'un curs escolar, tant professors com alumnes conviuen perquè la vida a l'escola sigui agradable i tots pugueu complir els vostres objectius. Aquí a l'escola veniu a aprendre i, per tant, els professors a ensenyar-vos. Tots tenen uns drets i també tenen uns deures dins el centre que s'han de respectar i complir per doncs una bona entesa entre uns i els altres. Anem avui una mica a fer un repàs de les principals normes de convivència dins d'una escola. I bé, en tot cas, sobretot hem de dir doncs, que cal unes normes de convivència per poder assegurar doncs, els drets també dels nens i també dels adults que doncs, cal complir i que no s'han de saltar. En aquest sentit, cal destacar que tota la comunitat escolar ha de conèixer bé els drets i els deures de cadascú per evitar problemes i conflictes. I amb les normes de convivència escolar es pretén doncs, fins i tot doncs que sapiguem què hem de fer, com ens hem de comportar i què és el que hem de fer en cada moment determinat. Encara que les normes de convivència ens ajudaran a resoldre conflictes i problemes, sempre poden passar aquests conflictes i aquests problemes en una escola. Quan existeix algun tipus de conflicte a l'escola, és convenient també que totes les parts implicades s'involucrin per trobar una solució. I anem cap a alguns dels exemples de normes de convivència. D'una banda, assistir a l'escola amb puntualitat i amb regularitat seria una norma, no? Acudir a classe en bones condicions d'higiene i salut, per tant, una mica ben vestits, ben nets, no? Mantenir una actitud correcta amb els companys i professors, ara també veiem si entenem la norma, no? Respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona, mostrar interès per l'estudi, per l'aprenentatge, les activitats que es proposen a classe, resoldre els problemes, conflictes, sempre buscant el bé comú de tothom, del centre educatiu i també de que ningú surti també perjudicat, que ens sentim bé, respectar la integritat física i moral de totes les persones al centre educatiu i també doncs, de la societat a la qual pertany l'escola, mantenir una bona actitud de neteja, d'ordre, respecte a les aules, als seus materials, i no es pot portar mòbil a les aules, ser respectuós davant la diversitat, no agredir a cap persona, buscar sempre comunicació com manera de resoldre els conflictes. Bé, doncs aquí hem fet un llistat de normes, que aquestes normes estan a totes les escoles, a tots els centres, i bé, també una mica parlem en general de les normes que s'han de posar no només a l'escola, també a casa, no? A tot arreu hi ha normes i tot plegat doncs, per això, per intentar doncs, tirar endavant aquella tasca educativa o que no tot sigui un caos, no? Que es puguin fer coses. Anem pel principi, començarem doncs, novament amb l'Helena. Helena, et toca a tu obrir el torn de paraula i apropa't al micro. Si jo et pregunto, a la teva escola hi ha normes?
1: Sí.
0: Alguna norma que tu recordis que hi ha a la teva escola?
1: No falta el respecte.
0: No falta respecte seria una. Alguna més s'ha degut? Vinyet, l'ajudes?
2: Sí.
0: Vinga, quina norma més?
2: No pagar.
0: No pagar, no falta respecte, no pagar. Normal, és el que dèiem, a ningú ens agrada que ens faltin el respecte tampoc i tampoc ens agrada que ens peguin. Per tant, ha de ser mutu això, sobretot això, tenir empatia per saber doncs que no ens agradaria, no ho fem nosaltres, doncs no ens ho faran tampoc a nosaltres. Més normes, va, seguim amb aquesta llista. Gemma, apropa't al micròfon. Dèiem, a la teva escola hi ha normes, segur que n'hi ha més. Quina altra norma?
3: No contestar les professores.
0: S'ha de respectar en tot cas, no? El mestre s'hauria de respectar. I es compleixen totes les normes? Tu creus que aquí a l'escola es compleixen o es compleixen? Quina potser costa més de complir?
3: La majoria dels nens sí, però hi ha alguns nens que els costen.
0: Què és el que ens costa més? Arribem puntual, arribem tard, que seria una norma també. Aquesta ens costaria? Són puntuals?
3: No.
0: O encara ens han de recordar que les 9 hem d'estar, abans de les 9 hem d'estar aquí? Vinga, doncs seguim amb les normes de l'escola, seguim amb el mateix tema. Més normes. Hem dit això, que ens hem de respectar, que no ens hem de pagar, que hem d'arribar puntuals a l'escola. No contestava el professor o professora, és a dir, no desautoritzar-lo. Al final s'entén doncs, que venen aquí a doncs, això, explicar-vos el contingut que heu de assolir, no? per acabar el curs, que esteu a cinquè, no? Què ens diries tu, Maren?
4: No pegar.
0: Es poden resoldre els problemes d'una altra manera?
4: Sí, parlant.
0: Parlant. Ho fem, ho sabem fer.
4: Sí.
0: A vegades ens costa perquè tenim una mica de recel, de rancor, que diem. O no, no ens costa parlar les coses.
1: Sí, a vegades.
0: A vegades sí. No sempre. A vegades passen coses i ens costa parlar. Hi ha gent que necessita també, més que parlar, allò, quan passa un conflicte, no? Necessita com un, el seu espai, diguem-ho així, no? Com reflexionar abans de solucionar, no? Però és bo parlar-ne, no? És bo, Vinyet, parlar les coses? Com arreglaries tots els conflictes?
2: Parlant i anant a una professora per dir-li el que està passant.
0: Clar. I a vegades, clar, diu, les coses se solucionen parlant. Clar, les dues persones que han tingut el conflicte, és bo, no, que parlin, perquè de diferències en tenim moltes, Vinyet, de diferències en tenim moltes entre les amistats, no? Però és bo, no? És bo parlar-ne, no? Per exemple, ara menjem l'Helena i tu, no, Vinyet, heu tingut un petit conflicte de poca importància, però hi és aquest conflicte, no?
2: Sí.
0: Igual t'ha dit alguna cosa que t'ha sentat malament, eh? I llavors, ostres, en aquell moment t'ho ha dit i ostres, i tu, sense voler, la teva reacció ha estat rebutjar-la, no? Allò de dir, doncs si no d'això, doncs no ets la meva amiga, que potser això no passa tant a cinquè, però segurament que quan éreu petits passava, no? I fas una petita empenta, clar, això no està bé, no? Com ho resolem? Dèieu parlant, no? Hem posat aquest exemple, no? De dir, doncs mira, ella li ha dit a la Vinyet una cosa que no li ha agradat, no? Com ho resoldríem? Què li diries tu a l'Helena? Helena, el que m'acabes de dir, què li diries?
2: Helena, no m'agrada el que m'has dit perquè m'has fet sentir malament.
0: I l'Helena què li diria? Clar, perquè li has dit una cosa que potser a la Vinyet no li agrada, com et disculparies una mica? O...
1: Perdó, jo no volia fer-te sentir malament.
0: Jo no et volia ofendre. Bé, aquest és un cas molt fàcil, no? Però clar, a vegades els conflictes són d'una envergadura més gran. Vinga, la Gemma, demana la paraula, Gemma. Sense, no cal dir noms, no? Però situacions que es puguin produir, Gemma, com ho resolem això? Dèiem, és important parlar-ne? Per tant, ara tenim un conflicte de que algú, doncs, ostres, també m'ha ofès potser amb la imatge, no? Això passa a vegades, ostres, que et fan broma amb el pentinat i tu t'ho fent, o aquella típica colleja, no? Que es fa molt a vegades i que clar, porta doncs, aquella colleja i l'altra que es rebota i que per tant ja s'està produint un conflicte, no? I acaba amb una esbaralla. Com ho resolem això?
3: Això, doncs, el més normal seria anar a la professora i li m'han donat una colleja.
0: Mare, va. Normes. Ens costa complir alguna norma? Perquè hem dit moltes de normes. També mostrar interès, no? Dèiem, cal mostrar interès en l'estudi. També, tu imaginem que estem en classe i algú que no mostra interès, sinó que es posa a dormir a la taula. Saps? Això seria una falta també de respecte. I per tant la norma és mostrar interès perquè ens estan ensenyant alguna cosa. Què en penses d'aquesta norma?
1: De que està malament. Perquè no es pot dormir a la taula, a la classe.
0: Clar, això passa, eh? Jo dic perquè a vegades no som conscients que hi ha unes normes i no, o no les entenem o potser, ostres, no hi donem importància i clar, al final hi ha algú que està fent un esforç allà, no?, per explicar-nos alguna cosa. Diu també mantenir una bona actitud de neteja i ordre. Què passa? Clar, a vegades estem a classe, no?, i les típiques boles de paper per tot arreu, no? Això no està bé, no? Helena, posa't a prop del micròfon. I com dèiem, l'espai net, no?
1: Sí.
0: És una norma.
1: A vegades està una mica amorotat el terra
4: i les taules i clar, la professora diu que recollim i alguns no recullen i això pues, la professora
0: bueno, us ha de dir que ho heu de recollir perquè al final molesta, sí. Perquè tot, si imagineu que vosaltres tots no ordeneixeu el vostre espai, imaginem si no poséssim aquesta norma, no, de ser nets. Clar, a totes les taules brutes, boles de paper per tot arreu, jo crec que no és lògic, no? Clar, hem de ser nets, respectuosos, no, deien, però nets també, perquè cal un ordre, no? Sí. Si no sé si us concentraríeu, estaríeu més pendents dels dibuixets de la taula que del que us estan dient, no? Sí o no?
2: Sí.
0: Val, Emma, i seguim, en tot cas, amb el tema del no portar mòbil. Enteneu per què... Emma, no, Vinyet. Això, entenem la norma de que no es pot portar mòbil a les aules, el per què?
2: Sí, perquè si no la gent es posaria davall de la taula a mirar el mòbil i a jugar a jocs.
0: Clar. Potser és una de les normes que costa més entendre, però clar, hem de pensar que si no estem atenent, no? Estem amb el mòbil o no amb el mòbil, és una falta de respecte ja cap al professor, però és que a més vosaltres veniu aquí a aprendre, és a dir, entenc que hi ha un interès comú. Gemma, hi ha un interès comú, venim aquí a aprendre?
5: Sí.
0: Val. Per què venim a aprendre?
3: Perquè quan siguem grans podem tenir un treball i perquè hem d'aprendre les coses.
0: Per tant, entenem que no podem estar aprenent amb el mòbil que ens estigui molestant a cada moment, no? S'entén aquesta norma de que no es pot portar un mòbil?
3: Per exemple, a mi m'agrada més leer que ver el mòbil.
0: Clar, però entenem les normes? Sí, no? Per tant, perfecte que t'agradi més llegir, perquè així doncs, aprofitem per llegir molt i sobretot a casa no estem tan enganxats al mòbil, que ara parlem de la segona part d'aquesta tertúlia, que és que no només hi ha normes a l'escola, sinó que també hi ha normes a casa. Per tant, a casa, quina norma familiar us resulta més difícil de complir? Perquè segur que també teniu coses estipulades.
4: No respondre.
0: No contestar. Veig que aquest tema surt, no contestar la professora, no contestar a casa... costa complir per què?
4: Perquè a vegades la teva mare o pare t'obliga a fer una cosa i tu no vols i llavors li dius no vull.
0: A vegades contestes malament perquè en aquell moment sembla que a tu pare o la teva mare t'està com molestant, no? I dius jo és que estic fent una cosa que la vull fer. Però clar, és una reacció, però hem d'entendre que bé, si ens ho diuen
4: està malament,
0: ens ho diuen és per benefici vostre, no? És a dir, perquè igual esteu massa estona davant de la pantalla i heu d'estudiar, no? O el que sigui, no? O sigui, li anem a preguntar a l'Helena, a casa seva, la norma familiar que potser resulta més difícil de complir, ella diu, no es contesta, és a dir, no m'has de contestar, no m'has de rebatre, al final els pares també són l'autoritat i vellen per vosaltres. A casa teva, què ens costa, en tot cas? Perquè a totes les cases hi ha normes, apropa't, sisplau.
4: No barallar-me amb el meu germà.

0: Soroll.
1: Seria un caos, no? Tots cridant, no? No estaríem bé, no estaríem relaxats i ens faria mal al cap al final, eh? I què més? Perquè no, ningú de vosaltres ha dit endreçar-se a l'habitació. Veig que això us agrada, no? Gemma?
2: La tinc ordenada.
1: La tens ordenada? Aquesta norma la complim bé. No ens costa, no?
2: Jo la tinc bien todo.
1: Sí, val, no, perfecte. Jo deia perquè, clar, hi ha normes i, clar, també el tema d'ordenar i endreçar les coses també és important, perquè si no seria un desordre, vaja, que no ens permetria trobar res, tampoc, ni la roba, ni les
2: Mira,
1: coses...
2: Mira, jo ara tinc una llitera, vale, que em van comprar fa un mes o així, i abans tenia la cama, que era més petita, i ho tenia tot, a vegades tenia pantalons i alguna sudadera sola de la cama, i venia la meva mare un dia, ves a recollir això, jo no volia, i sempre ho acabava fent ella.
1: Molt bé. Vinga, doncs, anem avançant amb el tema aquest de les normes. Si poguéssiu suprimir una norma de l'escola, quina norma suprimiríem? Vinga, per aquí, la mare. Ràpid, t'ha vingut al cap una norma, no?
3: Sí. No agafar les coses dels altres.
1: No t'agrada aquesta norma?
3: No.
1: Però clar, no agafar, entenc que no pots agafar les coses dels altres sense permís, no?
3: Sí.
1: Perquè si no, què passa?
3: Et pots enfadar.
1: Clar, s'entén, doncs, també que existeixi aquesta norma. En tot cas, seguim per aquí. Helena, suprimim una norma, va, que avui teniu poder. Quina norma suprimim de l'escola?
4: No pagar, perquè així em puc defensar.
1: Val, sí. Però en tot cas, suprimir una norma vol dir que la norma és no pagar.
4: Yeah.
1: És important que hi sigui, no? Perquè imaginem-nos que la norma la traiem, llavors ens pagaríem tots, perquè no hi hauria norma.
4: Sí.
1: Però llavors tu vols treure la norma de no pagar? Permetries que es pagués a l'escola? Mm. Jo crec que no, eh?
4: Ja,
1: yeah,
4: però...
1: Vinga, una altra norma, una norma que suprimiríem a l'escola.
5: No ho sé.
1: Clar, és que al final és més fàcil de dir, doncs, la norma d'arribar a les 9, perquè no posen, la canvien i la posen arriba a les 10, perquè jo vull dormir més. És una norma que al final, aviam, començar a les 9, començar a les 10 és diferent, no? No perjudica com el que es pugui pagar, no? Normes, no? Quina norma m'agradaria treure, o canviar-la, no? Que no em deixin jugar a futbol al pati, no? Doncs jo posaria que es pugui jugar a futbol al pati, per exemple, no? Coses així. Que segurament teniu alguna idea vosaltres, no? De dir, doncs jo més faria allò una norma com al revés, no? Costa, això de les normes. Si poguéssim suprimir una norma de casa, Gemma.
2: Quan fer les coses quan nosaltres volíem.
1: Fer les coses com vosaltres vulgueu. Això seria
2: genial, no, eh? De respondre això, no, sinó... La mare em diu, en 5 minuts et vull a la cama. Doncs pues que nosaltres diguem quan anem a la cama.
1: Molt bé. Vinga, i última... Per aquí. Va, una altra norma d'aquestes que suprimiríeu de casa? O la canviaríeu, en tot cas? No ve res al cap. I per aquí? Alguna idea més? Passem a la següent pregunta. Doncs va, si haguéssiu de formular una norma nova a l'escola, quina norma formularíeu vosaltres?
4: Jo formularia estar tot el dia al pati.
1: Val. Vinga, què més? Estar tot el dia al pati, és genial, eh? A mi també m'agradaria, si fos més petita estigués aquí al Maricel.
5: Que ens deixessin cridar.
2: Compartir el pati amb els petits, o sigui, que la vella aquella allà de fusta no estiguessi i podem entrar als dos patis.
1: Patis compartits, que no hi hagués una tanca al mig.
2: Sí, perquè ens agrada molestar amb els petits.
1: Clar, molt bé, què més? Va.
3: Doncs de que cada setmana hi hagi una excursió, però valdrien molts diners.
1: Està molt bé això, de les excursions. A mi també m'encantaria viatjar, com dius tu, moltes excursions perquè us agrada més sortir. No, que està aquí,
3: sí.
1: Conèixer coses noves, fent excursions. Molt bé, i què més? Creieu que són necessàries ja per acabar les normes o no? Helena, tu què en penses?
4: Que sí.
1: Val. Una cosa és que no ens agradin, però són necessàries, no? Per
4: sí.
1: Què són necessàries?
4: Perquè si no, tot Jo el faria

0: el que volguessin i seria un caos, tots estarien barallant-se i agafar tot el que volguessin.
1: Molt bé, ho has explicat bé. El món, perquè funcioni, calen unes normes. Què en pensem per aquí, Vinyet? Calen o no calen? I com ho explicaries tu?
2: Sí, calen, perquè si no, no hi hauria convivència.
1: Clar. Gemma, calen o no calen? Normes.
3: Sí, calen.
1: Per què?
3: Perquè si no, la gent faria el que vulgui.
1: I per tant?
3: Per exemple, si per exemple estem a l'escola i passa un nen a l'institut i no hi haguessin normes, podria entrar i portar-se un nen.
1: Clar. Per tant, no. Han d'haver unes normes, eh? No pot ser, perquè si no, tot el que tenim aquí, si deixem via lliure, no? Se ho endurien, no? I per tant, no, després no podríeu aprofitar vosaltres aquestes, tot el que teniu al Marisil per vosaltres mateixos, els patis, no? Els patis, el que
3: sigui. Entrarien i farien tot.
1: Clar, clar.
3: No hi hagi normes i no entrar.
1: No, no es pot entrar si no ets alumne d'aquest centre, sí? Una norma, no? I hi ha d'haver un control. Molt bé. I última paraula sobre aquesta reflexió de les normes. Calen o no calen normes?
0: Calen, perquè pot la gent fa el que vulgui i això no estaria tan controlat tot.
1: Molt bé, doncs segona part, ens apropem novament al micròfon. Helena, comencem amb tu. Què t'agradaria tu escoltar a la ràdio, canviant de tema?
4: Música.
1: I què et fa sentir la ràdio?
4: Alegria.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
4: Golden.
1: I un llibre?
4: El secreto de bruja.
1: Molt bé. I una pel·lícula?
4: Las verdaderas K-pop.
1: Vinga, seguim amb la Vinyet. Vinyet, què t'agradaria tu escoltar la ràdio?
5: Aquest programa.
1: Perfecte. Què et fa sentir la ràdio?
5: Alegria.
1: I si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
5: Elefants.
1: I un llibre?
5: Males bèsties.
1: Una pel·lícula?
5: La fàbrica de xocolata.
1: La fàbrica de xocolata. Molt bé, m'agrada aquesta pel·lícula, també l'he vist. I la Gemma, Gemma, t'agradaria escoltar la ràdio? Què t'agradaria?
3: Festa major.
1: I què fa sentir la ràdio?
3: Alegria.
1: Recomana'ns una cançó.
3: No és Miami.
1: Ah, no t'ocupa els búhos, eh? Un llibre.
3: Robin Hood de Jerónimo Stilton.
1: I una pel·lícula.
3: Matilda.
1: I acabem amb la mare. Què t'agradaria escoltar la ràdio? Ai, perdona, com et dius?
3: Maren.
4: Maren.
1: Maren, la Maren, doncs. Acabem amb la Maren. Què t'agradaria escoltar la ràdio?
4: Música.
1: Què et fa sentir la ràdio?
4: Felicitat.
1: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
4: A la fresca.
1: I una pel·lícula?
4: Lilo i Stitch.
1: I el llibre?
4: Algú de les teves sisters.
1: Molt bé, doncs tanquem el programa, ho fem amb el lema de Ràdio Cubelles. Començo jo, fem roda, una a una, eh? Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles,
1: el micròfon.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
7: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Doncs d'aquesta manera nosaltres ja posem ja el punt i final a la tertúlia d'avui. Avui en companyia doncs aquestes noies que tenim aquí al Maricel. Que vagi molt bé el curs, a reveure, i fins una altra. Adéu-siau.

0: I tornem una setmana més a l'espai Tertúlies Educatives de Ràdio Cubelles, avui amb nens i nenes de l'escola Charlie Rivel. Anem a fer presentacions de l'alumnat que ens acompanya avui i ells mateixos, doncs, que ens diguin com es diuen. Com et dius?
1: Quim.
0: Què tal, Quim?
1: Bé.
0: La primera vegada que parles per la ràdio?
1: Sí.
0: Sí. Què més tenim avui aquí a la taula? Com et dius?
2: Eric.
0: Eric, què tal? Com estàs?
2: Bé.
0: Ganes de
2: sí.
0: participar aquí a la ràdio?
2: Sí.
0: I a la part femenina tenim, com et dius?
3: Em dic Paula.
0: Què tal, Paula?
3: Molt bé.
0: Contenta?
3: Sí.
0: I finalment, la Merche. Què tal, Merche?
4: Bé.
0: Jo us veig a tots i a totes, no? Una mica allò, quina vergonya això de parlar per la ràdio. Però bé, avui parlem d'un tema que segur que coneixeu molt bé, que són els hàbits saludables. Diu aquest text que teniu davant, doncs, a la taula, no? La salut depèn en gran part de la dieta, de l'estil de vida i del descans. Diu, una dieta sana i equilibrada és essencial per un bon creixement. I és important introduir tota mena d'aliments, però controlant les porcions que se'n consumeixen. D'aquesta manera es podran prevenir alguns problemes de salut greus, com ara el sobrepès o les malalties cardiovasculars. I a continuació ens detalla alguns bons hàbits per tota la família. En tot cas ho anirem repassant al llarg de tota aquesta conversa, però no ho explicarem tot. Comencem, doncs, per vosaltres, no? Creieu que és important tenir uns hàbits saludables, uns bons hàbits? Per aquí, què en pensem?
5: Que sí, és important perquè tenim que estar...
0: Tenim que estar què? En forma?
5: Sí.
0: Sí. Què més pensem, va?
2: Sí, perquè t'ajuda a créixer i estar en bona forma.
0: Què més, què més? Per què hem de tenir uns bons hàbits saludables?
5: Sí, perquè ajuda a estar saludable.
0: Sí? I què vol dir estar saludable?
5: Estar en forma.
3: Sí, perquè t'ajuda a créixer saludable i estar en forma.
0: Val, heu dit estar saludable, estar en forma, créixer, no? Són paraules que bé, que ens porten a que una bona alimentació ens farà, doncs això, créixer, no? No ser obesos, sabeu què vol dir, no? Estar prim o estar gras, no? I què provoca també, doncs, el no moure's, no? Perquè si som persones que no ens movem, som persones sedentàries, vol dir el mateix. Què vol dir això? Doncs que potser som persones que no fem exercici, que no anem caminant als llocs, moltes vegades ens quedem davant de la televisió, no fent res, hores i hores, no tothom, però em vinc a referir que hi ha tot, doncs, la societat, no tothom té bons hàbits i, per tant, això provoca malalties greus perquè doncs, no es cuiden. Per tant, què fem quan arribem aquí a l'escola? Que segurament vosaltres abans d'arribar esmorzeu una miqueta a casa, després aquí a mig matí, no? Com és aquest dia a dia? Va, comencem per aquí, per la dreta. Abans d'arribar a l'escola Charlie Rivel, què fem?
3: M'aixeco, esmorzo, em pentino, em vesteixo i em vaig a l'escola.
0: Molt bé, un cop arribes aquí a l'escola, no? Comencem a escoltar, no?, les classes i hi ha una pausa, no? Hi ha un descans al llarg del matí.
3: Sí, al pati. Fem 2 hores de classes i després anem al pati.
0: I jo tinc entès que aquí, en altres converses de la tertúlia, m'han explicat que hi ha un dia que és un dia que porteu fruita, no?
3: Sí.
0: Quin dia, recordes, quin dia de la setmana ho feu, això?
3: El dimecres.
0: Els dimecres. I què acostuma portar a, doncs, la gent, no? Que, és a dir, vosaltres, els joves que veniu aquí a l'escola, què porteu? Quin tipus de fruita?
3: Plàtan, poma, no sé, mandarina.
0: I sabem, no?, el per què fan, des de l'escola, per què promouen aquest hàbit saludable, no? Potser és que mengem poca fruita a casa?
3: Potser.
0: Va, què pensa la teva companya? No sé si fas el mateix al matí, no? Si també tens cura, si tens cura una mica també del que menges, del que pots menjar, no pots menjar, perquè a vegades no sabem ben bé, no? Si mengem molta quantitat potser de dolç o de, no sé, de menjar prefabricat, que es diu, no? Del que ja ve, doncs, fet, no?, que només les escalfa al microones, o comprem moltes gominoles, comprem, bé, menjar, que diuen, vosaltres coneixeu com la comida basura, no? Això és bo o és dolent? Va, perquè això suposo que sabem, no?, dolent. Què és bo o dolent?
4: Dolent.
0: Dolent. Alguna vegada, però, mengem, no? Algun dolç, així. Tenim cura? És a dir, mengem poquet, algun dia especial? Com és això? Explica'm-ho tu, amb les teves paraules. Perquè tots hem estat petits i que potser quan érem petits no ho enteníem, no? Però ara ja estem a cinquè, no? I potser ens cuidem una miqueta més perquè ja som, bé, hem anat treballant, no? Aquests hàbits saludables i potser tenim més cura, no? A l'hora d'anar al supermercat, no? Que a vegades acompanyem els pares, no? I intentem posar, no? A la cistella tot tipus de coses i els pares potser us diuen anem avui a això, però... perquè és un dia especial, és el teu aniversari, no? Controlem una mica, no ens fem un far, no?, de golosines, o sí, aviam per aquí, a l'esquerra.
2: No. Per la quantitat de sucre, això no et fa cuidar-te.
0: Sabem que el sucre en excés no és bo, no?
2: No.
0: I fem esport?
2: Sí.
0: Sí? Quin tipus d'esport fas tu?
2: Jo faig futbol 3 dies a la setmana. Bueno, 4, perquè al cap de setmana tinc partit.
0: Molt bé. I el futbol l'has triat tu perquè un esport que t'agrada és?
2: Sí.
0: Sí? I bé, com l'escriuries tu, el futbol, de cara a aquells nens i nenes que de vegades doncs, no sabem què fer, no? No sabem quin estat escolar fer o quin esport fer, no? Creus que és un esport, doncs, no sé, que cal tenir una mica de físic o no passa res, aprenem a mesura que passa el temps, anem aprenent, tothom és capaç de fer futbol?
2: Sí.
0: Sí. I què els diries tu, què els recomanaries?
2: Pues menjar bé i...
0: Dormir bé, també?
2: Sí, també.
0: Clar, perquè hem parlat del menjar, però també un altre hàbit saludable és dormir bé, no? Hem de descansar. Si no descansem, què ens passa?
2: Pues que a l'hora de fer esport no pots córrer bé, et costa perquè estàs cansat.
0: Mm-hmm. Molt bé, anem doncs, també a fer participar el teu company. Quim, hàbits saludables, no sé si fas esport, si t'agrada algun esport.
5: Sí. Alguns dies a la setmana vaig amb la bici amb el meu pare.
0: La bici és una opció, també, per cremar una mica. I bé, què feu? Feu ruta? Intenteu passejar per Cubelles? Clar, pensem que a Cubelles molts carrils bici no hi ha, però bueno, explica'm què feu.
5: Anem des de la nostra casa a Segur de Calafell.
0: Déu-n'hi-do, eh? Feu una bona ruta, eh? T'agrada anar amb bici? Sí? Recomanes, també?
5: Sí.
0: Sí. Cal alguna preparació per anar amb bici?
5: No.
0: No, és ganes, no? Ganes de fer-ho. Algun esport també, la part dreta, feu algun esport? Balleu, alguna activitat?
3: Jo faig hip-hop i faig picketball aquí a l'escola després de la tarda i ningú esport més, però faig anglès.
0: Molt bé. El picketball què és? Va, explica'ns-ho. No ens ha conèixer aquest esport, aquesta activitat.
3: És un esport que ve d'un altre lloc, que ben bé no sé d'on és ara. Jugues amb pala i amb una pilota de plàstic amb forats. I és molt divertit, és fàcil de jugar. Sí.
0: Però què és, com un tennis o no?
3: Sí, semblant.
0: Sí? Però juguen sí. Dues persones o són més en un equip o com funciona això?
3: Fas una parella contra una altra.
0: Val, és un joc per parelles, però la pala té forats.
3: No, la pala no, la pilota.
0: Ah, la pilota té forats. Val. Sí. Havia entès malament, per això deia quin esport que no coneixia. I el hip-hop, què tal? Què tal? Es crema molta energia amb el hip-hop?
3: Sí.
0: Sí? Uh-huh. És intens.
3: Sí.
0: I cal alguna habilitat o s'aprèn també?
3: S'aprèn,
0: eh?
3: Sí.
0: Vinga, la teva companya, què ens explica?
5: Faig hip-hop al col·le.
0: Sí.
5: I fora faig futbol amb el meu germà.
0: Val, fas de tot, eh? Una mica. Què t'agrada més, el hip-hop o el futbol o les dues coses?
5: El futbol.
0: El futbol. Què m'expliques del futbol? És futbol femení que fas o mixta?
5: No, fora de... A la calle con el meu germà.
0: Val, fora de competicions, eh? I és un esport intens, no?, el futbol? Sí? D'equip, no? És que, clar, hi ha diferències entre un esport doncs, d'equip o potser n'hi ha que són individuals, també. Què us agrada més a vosaltres, per això, l'equip? És a dir, formar part d'un equip? O val la pena?
3: Sí?
0: Sabem guanyar i perdre?
2: Sí.
0: Sí? Perquè això a vegades costa, eh? Costa quan perdem un partit de futbol?
2: Una mica.
0: Una mica.
2: És més divertit guanyar perquè t'ho passes millor, però si perds, pues, no passa res.
0: Val. Sabem també, no sé si has competit alguna vegada o segurament que aquí també heu fet jocs en equip, no?, a l'escola. Sabem guanyar i sabem perdre?
2: Sí.
0: Sí, val. Veig que ho teniu això més que superat. Parlem novament dels hàbits saludables. A continuació anem a detallar una mica el que ens diu aquest text. Bons hàbits per tota la família ens recomana que limitem al màxim els aliments que continguin grasses saturades, com ara les patates fregides o els refrescos, i que intentem substituir-los per fruites, verdures, productes làctics rics en fibres i proteïnes. Creieu que tothom fa? Segueix això? O que cal canviar hàbits en algunes famílies? Què en pensem per aquí? Estàvem dient patates fregides, no? Creieu que hem de menjar cada dia patates fregides?
3: No.
0: I quan parlem de verdures, perquè diu intentem substituir-los per verdures, ho fem?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí. Moltes verdures no són bones, però a vegades tens que menjar verdures.
0: Clar, quan diu són bones o no són bones, clar, quan són petits, no? A vegades mirem molt el color del menjar, no? Veiem verd i potser ens tira enrere, o l'olor, com pot ser la coliflor, no? Però després, depèn de com ens ho cuinen, veiem que sí, no? Que ens agrada. O potser és que ens hem d'acostumar. Què en penses tu?
3: A mi, per exemple, a mi m'agraden les verdures, però hi ha nens que no li agraden pel color, o per l'olor, o pel sabor.
0: A vegades, si no sabem el que estem menjant, no? Una crema, no? Que a vegades ens fan crema, sobretot quan som petits, perquè així no veiem, no?, què hi ha dins. Segur que mengem més verdura que si potser ens ho preparen d'una altra manera, no? Que veiem ben bé si és allò, si és una mongeta o és allò coliflor o bé unes bledes, no?
3: Sí.
0: Per tant, és important també, no?, la cuina. Què en pensem per aquí? Ens tira enrere els colors, les olors del menjar, no? T'agrada la verdura? Sí. No tens problema, tu. Val. I què li diríem a aquells nens o nenes que, ostres, sí que els hi tira enrere i que, clar, és important portar bons hàbits. Què els hi diríem? Alguna recomanació per aquí, a l'esquerra?
2: A veure, a mi no m'agrada molt, però si hi ha això per menjar, pues, ho menjo.
0: No tens problema, eh?
2: No.
0: Qualsevol cosa. Quina sort que tenim. Perquè, clar, aquells nens que els hi costa, hi ha pares que també es desesperen una mica, diuen, què puc fer, no? I un dels consells és això, intentar cuinar de manera que aquell nen o nena no sàpiga ben bé, no?, aquella crema que porta, no?, per tal de que també mengi verdures. La fruita, no? A tothom li agrada la fruita, no sé si a tu t'agrada o no.
2: A veure, a mi m'agrada el plàtan, la poma, però la pera no m'agrada.
0: I costa una mica més, però la qüestió és menjar algun tipus de fruita, no?
2: Sí.
0: I més els que feu esport, no?
2: Sí.
0: Quan acabem un partit cansats, moltes vegades es reparteix fruita, a vegades amb tornejos, no?
2: Sí.
0: De futbol. Jo he vist, no?, que a vegades, i sobretot a l'estiu, no?, amb la hidratació, que passeu molta calor, busquen fruites com pot ser una síndria, que té molta
2: veure,
0: aigua,
2: jo,
0: no?
2: Després del partit em menjo una entrapa de lo que sigui.
0: Clar, també porta hidrats de carboni, no el pa, no?
2: Sí.
0: I recuperar aquesta energia. Per aquí, fruites, verdures, ens costa, no ens costa algun truc també per menjar-nos a vegades, barregem, perquè a vegades ens barregen, quan són petits intenten barrejar-nos una mica també el menjar, perquè ho notem més bo.
5: A mi no m'agraden les verdures, però si hi ha també m'ho menjo, i les fruites sí m'agraden molt.
0: Doncs bo, eh? Intentem menjar fruita abans d'aquells dolços, no? Tot allò que està processat, no?, que diuen que no és bo, no? Això ens passa, eh?, perquè tots ens agrada picar, no?, aquelles patates, aquell refresc, no?, que porta molt sucre, i molt sovint veiem aquestes campanyes, no?, per la televisió, que intenten, no?, fer-nos veure, doncs, que no hem de consumir grans sucres perquè després l'obesitat està, doncs, allà al costat, no? No sé si heu vist notícies de nens i nenes que quan van creixent perden el control i no surten ni tan sols a casa, no? Estan davant d'una pantalla. No sé si heu vist algun reportatge, però això passa a vegades, doncs, que no es cuiden prou i que per tant podem arribar a un extrem no desitjable, per ningú. Més coses que ens diu aquest text. Creieu, diu que hem de crear un ambient tranquil i relaxat durant els àpats. Hem d'aprendre a menjar a poc, mastegar bé el menjar per no sentir-nos ple de seguida. Ho fem, això de no menjar ràpidament? Perquè a la dreta va. Tenim cura d'això? Diu que clar, d'aquesta manera pairem millor, no?, el que estem menjant. Si no ho feu, ho podeu fer, és una recomanació, perquè d'aquesta manera doncs masteguem bé el menjar i no ens sentim plens de seguida i clar, va millor, no?, per portar una bona salut. No sé si ho sabíeu o no, perquè a vegades aprenem coses a mesura que llegim textos. Per aquí a la dreta.
3: A mi de vegades em costa menjar tranquil·la.
0: A vegades tenim presses, no? No les hem de tenir, sí. Hem de tenir el nostre temps, no?
3: Sí.
0: O ens distraiem, no? I clar, el rellotge de vegades va passant ràpid, el temps. No sé si us passa a tots, que a vegades, clar, o sortim al pati i tenim tantes ganes de jugar que igual, ostres, queden 5 minuts i encara estic menjant l'entrepà. Ens ha passat alguna vegada?
3: Sí.
0: Sí, no? Jo crec que sí, que alguna vegada ens ha passat a tots, no? Sí? Molt bé, què més ens diu aquest text? Que ens hem d'acostumar a beure molta aigua des de petits, que això ens ajudarà també doncs, a mantenir-nos hidratats, sobretot a l'estiu. Ho fem, això? Pensem en beure aigua?
5: Sí.
0: Sí?
2: Jo sí, també.
0: Creieu que és important, doncs?
5: Sí.
0: Sí, no? Ho heu entès, això d'hidratar-nos o no hidratar-nos?
5: Sí.
0: Enteneu
5: sí.
0: Què vol dir, no? Sí? Per aquí també, a la dreta?
5: Sí. Sí.
0: I finalment diu, practiqueu algun esport o feu exercici físic una estona al dia. Això ho heu dit que feu, no? Normalment.
5: Sí.
0: Sou d'anar a caminar, també?
2: Jo torno caminant de l'escola a la meva casa, que són 2/4 d'hora.
0: O sigui, si podem anar caminant, millor que en cotxe, no? A vegades no ens ho permet, doncs, perquè vivim molt lluny, no? Però si podem fer petits recorreguts, no?, a l'hora d'anar a comprar, si tenim la sort de viure a prop d'un supermercat, intentant a peu, no? Sí, sí. O bicicleta, és una altra opció, no?
5: Sí.
0: Jo sé que hi ha molts nens i nenes que, clar, quan ja passen a l'institut, com que està, ja no està tan al centre del poble, que està a la platja, agafen la bicicleta, no? Moltes vegades ho van caminant. No sé si aquí... Què et passa? Tens tos, no?
5: Sí.
0: Com es diu la... Paula?
5: Sí.
0: Paula, tranquil·la, tranquil·la, descansa. Anem... Tots, si vols parem un moment, vols
5: no,
0: que parem? No, seguim aquí la tertúlia. Bé, doncs anem cap a la segona part d'aquest programa, ens queden uns minuts i parlem també del món de la ràdio. Començarem també per la meva esquerra. Què et fa sentir tu la ràdio, primer de tot? Què et fa sentir quan l'escoltes?
5: Felicitat per poder escoltar partits i cançons.
0: Val, si poguéssim triar allò, alguna cosa que ens agradés que sonés per la ràdio, tens alguna preferència?
5: Un partit de futbol no estaria mal.
0: Val, algun equip concret també o no?
5: El Barça.
0: El Barça. I algun resultat que t'agradaria? Algun titular que volguessis sentir per la ràdio? Barça guanya contra...
5: No sé.
0: Qualsevol equip, I un resultat que t'agradés per quants gols?
5: No sé.
0: Un 5-0? Estaria bé, o què?
5: Sí.
0: Molt bé, va, seguim. I si pogués recomanar una cançó, per exemple, quina seria? Cançó o estil de música?
5: Mi sueño,
0: val. Un llibre?
5: El de Doraemon 2.
0: I una pel·lícula?
5: La noche del terror.
0: Molt bé, doncs seguim amb més recomanacions. Passem paraula. Què t'agradaria escoltar a tu a la ràdio?
2: A mi m'agradaria escoltar música.
0: I què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes?
2: A mi felicitat per la música i intriga per saber quina és la següent cançó.
0: I si poguessis recomanar una cançó, alguna preferència o estil de música?
2: A mi m'agrada el reggaeton.
0: Un llibre?
2: No tinc un llibre que m'agradi aquest en específic, però llibres de futbol.
0: I finalment, una pel·lícula?
2: Padre no hay más que uno, 5.
0: Molt bé. Doncs vinga, anem cap a la dreta, a punt. Doncs seguim. Què t'agradaria a tu escoltar la ràdio?
5: Música.
0: I què et fa sentir la ràdio quan l'escoltes? Què et fa sentir?
3: Alegria i tranquil·litat.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria o estil de música?
3: La plena.
0: Un llibre?
3: La diversió de Martina.
0: Una pel·lícula?
3: Zootropolis 2.
0: I tanquem doncs, aquest torn de preguntes. Què t'agradaria escoltar a la ràdio?
2: Partits de futbol.
0: Què et fa sentir la ràdio?
2: Felicita.
0: Si poguessis recomanar una cançó, quina seria?
2: Una de hip-hop.
0: Un llibre?
2: El diari de Gref.
0: I una pel·lícula?
2: Los futbolísimos 2.
0: Molt bé, doncs ara sí que últim torn de paraula i ho farem practicant el lema de Ràdio Cubelles. Començaré jo i després anirem passant un per un. Es tracta de fer el mateix que jo, doncs això, aquest lema de Ràdio Cubelles amb la millor veu que tingueu i entonació, doncs l'enregistrem amb la vostra veu. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Doncs aquí ho deixem. Hem tingut amb nosaltres a la Paula Pérez, a la Merche Fernández, a l'Eric Torrecillas i al Quim Castillo, i són alumnes de 5è C d'aquesta escola del Charlie Rivel que avui ens han acompanyat aquí a la tertúlia educativa de Ràdio Cubelles. Fins una altra, que vagi molt bé el curs, a reveure. Bye bye, adeu.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: i jo em quedo amb tu, tu, tu, no fa falta prendre.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Una chica Katie Bau. We gon' dance tonight. Que no te muevas.

Ahora vamos con otro tema que buscamos. Color Mi Bat, Iguana.

0: yeah.
1: Pero digo más.

vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat, del